Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off.

dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores. A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i també al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. Són pluges torrencials. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges ES Alert, de moment no s'han ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Suma, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguers de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla amb el malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fan l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge al Barquer del Teatre Lliure ha guanyat 3 guardons a la 9a edició dels Premis Teatre a Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són les altres, els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La Generalitat compensarà els seus treballadors els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber Trescatinfo, l'executiu publicarà demà passat la instrucció que ho farà possible a partir de l'any que ve. A més, ho farà amb caràcter retroactiu per incloure els dos festius que aquest any han caigut en dissabte, que són el 15 d'agost i Sant Esteve. D'aquesta manera, la seva bossa d'hores sumarà 14 hores més. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
4: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
5: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
3: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.
1: Esports, la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i també el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat altres partits d'aquesta competició. El Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça Condé s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquesta tarda disputa la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dimarts, matiners. Àlex Bosch, no fa tan fred en aquest estudi. Fa la temperatura que ha de fer per començar a fer el programa de ràdio. Perquè són les 5 del matí, si a sobre fa calor, és que jo em quedaré adormit damunt del teclat.
1: Et desperta aquest fred, sí.
6: Avui l'Anna García ha arribat derrapant, a la ràdio, si no facis aquesta cara. Nosaltres som persones transparents que li expliquem a l'audiència el que passa abans de començar.
7: Sempre, sempre amb delates.
6: Un camió de la neteja, un carril d'un sol sentit, un carrer...
7: No hi havia res a fer, no hi havia res a fer.
8: Efectivament, anava a dir que necessitem un Àlex Alert que ens avisi abans de venir del fred que fa en aquest estudi per poder-nos abrigar com Déu
6: mana. Ah, també teniu fred?
7: Sí, sí.
8: Jo vaig amb maniga llarga,
7: però... Jo estic bé. Vinga, calorada.
6: És que aquesta ve calorada, clar.
7: Jo estic amb l'Àlex.
6: Molt bé. Doncs, per votacions...
7: Manes tu.
8: Fa fred.
6: Guanyem. Vinga, va, comencem.
9: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bé, ja bon dia, matiners. Avui és dimarts 29 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un temps molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. De fet, s'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva. Des de primera hora del matí fins la tarda, en alguns casos, es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. I, per cert, també us recordem que al llarg del matí qualsevol incidència que es produeixi, connectats, com sempre, a la ràdio pública i nacional, que us l'informarem puntualment. Marta Viana, per cert, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vic el sol sortirà a les 7:46 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 50 minuts.
0: Lara García, la noia puntual. Bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hem de començar el dia destacant una frase que ens ha deixat la cantant i compositora Cristina Lamar en una entrevista a Mondo Sonoro, que diu: no hem de perdre la fe en l'amor.
0: T'has menjat aquí una frase, perquè diu, bueno, que ens encaixa
2: els matiners. Bueno, és que anava a dir ara, dic, és una frase que crec que ens encaixa molt als matiners.
0: No hem de perdre la fe en l'amor. Hi ha molts tipus d'amor, clar. L'amor a la família, l'amor als amics...
2: Tu entens o què?
0: De què?
2: De fe en l'amor.
0: I tant. Cada dia quan em desperto, res un pare nostre...
2: I endavant.
0: I amunt els cors. Bé, la fe a l'amor és important. És important la fe a l'amor. Depèn de l'època de l'any. Maiol Roger, i avui al matí de Catalunya Ràdio...
3: Doncs molt pendents de les pluges i d'aquesta alerta. Des de les 6 que parlarem amb Protecció Civil perquè ens expliquin com està la situació i també anirem als diferents municipis si és que hi ha problemes, que esperem que no n'hi hagi. També molt pendents d'aquest decret d'habitatge que ha d'aprovar el govern espanyol. Avui tenim una entrevista amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. El vot de Junts és decisiu. I també avui estrenem secció de Ciència amb Pere Estupiñà.
0: Home, en Pere Estupiñà és fantàstic.
3: Home, com tots els col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio, però aquest mes, no? Sí. Et veig que li tens un especial carinyo.
0: Estava pensant que el Matí de Catalunya Ràdio és un programa sempre en moviment, perquè sempre dius, i avui estrenem. I això està molt bé.
3: Nosaltres tenim amor en els oients. Uau. I les oients.
0: I nosaltres.
3: Sí, però anem estrenant cosetes. Anem
0: nosaltres donant, també. Anem,
3: sí, no.
0: Vam estrenar.
3: Quan dic nosaltres, incloc els matiners. No només el Matí de Catalunya Ràdio. Som una petita família.
0: I tant. Gràcies, Maiol. Fins ara. I ara, alerta, perquè arrenquem el dimarts a tota potència. Perquè sí, perquè el moment ho mereix.

0: of the Revolution de T-Rex. Vivim moments on la societat reclama canvis importants, necessaris, urgents i imprescindibles. Pel nostre present, però sobretot pels que vindran, els nens i nenes que mereixen viure una vida justa, feliç i lliure. I cada matí nosaltres fem la nostra particular revolució, que no és poca, la d'engegar el dia com si avui s'acabés el món.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, pràcticament 11 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, no sé si recordes l'escena de 2001, Odissea a l'espai, en què l'ordinador Hall, que és una intel·ligència artificial, es rebel·la contra la tripulació i comença a desobeir.
3: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
4: ¿De dónde sacaste esa idea?
5: Dave. Què ha passat? Què ha passat?
2: És allò que, quan tanques l'ordinador, no estàs mai segur de si l'ordinador també s'ha tancat, eh? Doncs aquesta matinada ha transcendit alguns detalls del fullet que Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, enviarà als possibles inversors abans de sortir a la borsa. I el que diu és de, del tot, menys tranquil·litzador.
0: Vaja.
2: Dedica 80 de les 260 pàgines dedicades a intentar convèncer els inversors a dir que els riscos de la IA són importants i cal tenir-los presents, i els defineix textualment com catastròfics o existencials per la humanitat.
0: Home, els adjectius no són precisament esperançadors, eh?
2: Recordem que està intentant atraure inversions, eh? Doncs, i la cosa no acaba aquí, perquè avisa que alguns models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com sentíem amb Hall, com resistir-se, per exemple, a ser apagats, manipular informació o fins i tot fer coses semblants al xantatge. Això ho diu en un fullet destinat a...
0: inversors.
2: A inversors, eh? Per tant, cada vegada estem més a prop que Stanley Kubrick tingués raó amb aquella pel·lícula.
0: I tant.
2: Però tranquils.
0: Ah.
2: Malgrat tot...
0: Si ho diu l'Àlex...
2: Anthropic et diu que inverteixis, és a dir, que et demana directament que inverteixis en una possible catàstrofe mundial.
0: Alguna cosa d'interès us ireu bé quan et diguin inverteix, per si de cas, perquè si no seràs víctima. Clar.
6: És estratègia.
0: Tot està molt fotut.
2: Tot molt normal.
0: És, pot ser perillós, no t'ho recomanem, però inverteix.
2: Dóna'm
0: calarons, per si de cas, que te'n salvaràs. 80 dels 260 punts. No són pocs, eh?
2: 80 dels 260 pàgines dedicades a riscos.
0: Nosaltres no us animem a que torneu al llit, tot i que això és el que ha passat mentre dormíem. Gràcies, Àlex.
2: Ah, adéu-siau.
0: 2:15 del matí, avui el món serà un lloc millor si ens contagiem, ara sí, una mica de l'esperit olímpic. Andreu Merino.
7: La flama dels Special Olympics continua el seu recorregut per Catalunya. Avui toca parada a Figueres abans de passar per Barcelona dissabte i finalitzar el trajecte a Tarragona d'aquí a una setmana, el 8 d'octubre, el dia abans que comenci la competició. Hi participaran 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual, representant a 7 països. L'esdeveniment també serà possible gràcies a 600 voluntaris. Tant el trajecte de la flama com la competició per si mateixa tenen com a objectiu donar visibilitat a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat i també sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de viure en una societat més inclusiva.
0: 1:15, 3 bones notícies per començar el dia. Jo amb el titular ja sóc feliç, també t'ho dic.
6: Sí.
0: El casc serà obligatori als patinets a partir de demà.
6: És quan entren en vigor les noves normes de circulació. Una, com dèiem, és que s'haurà de portar aquest casc obligatori i el patinet tampoc el podran conduir els menors. Ja em va passar ahir, això. No tinc veu, a vegades.
0: Està fent canvi de veu.
6: Adolescent.
8: D'acord, Marta. Bon dia.
6: Tampoc això, eh? No el podran conduir els menors de 15 anys. També hauran de portar un llum encès i de nit o amb poca visibilitat s'haurà de portar un element reflectant sempre. Pel que fa als ciclistes, també molt important és que els vehicles que els avancin hauran de reduir la velocitat almenys 20 km per hora i quan hi hagi doncs, més d'un carril per sentit hauran de canviar completament de carril.
0: Clar, els vehicles hauran de reduir la velocitat. També demanaria que els patinets reduïssin la velocitat cada vegada que es troben un peató.
6: Perquè
0: hi ha vegades que porto gorra i passo un patinet i la gorra em vola. Que hi ha cada persona que va patinar que va 80 per hora per la vorera.
6: Molt ràpid.
0: El Ministeri de Sanitat vol que les dones puguin avortar als centres d'atenció primària. Ot Serra.
9: Actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu centre d'assessorament en salut sexual i reproductiva. Ara la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
10: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
9: Es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
0: I la iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb els... Iron Man amb el seu net... Net, també, apa. I torno una altra vegada, per favor.
6: Vinga, va.
0: La iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb el seu net pel Delta de l'Ebre. També el titular, també, l'ara, guapa, també tela.
6: Però aquí sembla un embarbussament.
0: Sí. Home, per favor.
11: No és tan senzill.
0: Saps?
6: No puc. A veure... Que és una notícia molt xula, És una notícia molt xula,
0: Vinga, a veure, explica'ns-la.
6: Ha sigut aquest dissabte, amb l'ajuda d'una cadira adaptada, la Laia ha pogut acompanyar el seu net, en Gaetan, i superar la prova de triatló de 113 quilòmetres, gairebé 2 quilòmetres, nedant per l'Ebre, 90 en bicicleta i 21 quilòmetres corrent. Però, sobretot, han demostrat que l'edat no és un impediment per continuar vivint aventures plegats.
11: I ell ho fa precisament perquè tots els nets s'ocupin de les àvies. Diu que poden fer moltes coses, que les tenen que ajudar. I a mi ell sempre vol que surti, em porta al teatre, em porta per tot arreu.
12: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Com avui, un 29 de setembre del 1979, aquest tema arribava al número 1, Marta.
1: Sí, un tema de Police que arribava al número 1 a Anglaterra, també ho va aconseguir entrar a les llistes d'èxit a Irlanda i va arribar també al número 5 a Austràlia. Curiosament, però, aquest tema es veu que no va calar tant als Estats Units i el tema va quedar-se al número 74 de les llistes. Anys més tard, això sí, per sort, això va canviar i va convertir-se doncs, en una de les cançons més celebrades i Sting ha dit en més d'una ocasió que és la seva cançó preferida de totes les que ha escrit mai per The Police.

0: Matí, 3 minuts, estem fent en directe els matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, al llarg d'aquesta hora connectarem amb l'Eloi Cordomí també perquè ens informi de com està la situació meteorològica avui, que s'esperen ruixats importants al llarg de tot el dia. Serà d'aquí uns moments, ara per això els matiners reivindiquem el contingut en català que trobem a TikTok, i avui per cert ens hem fixat en la secció Però vostè qui és?
1: Una secció que presenta en Joel Díaz. Al compte de TikTok de l'APM ens hem trobat la conversa que va tenir amb el grup Svetlana.
2: Teniu formació?
3: Tenim formació musical, encara que no es noti, però
2: no, sí que es nota,
3: la reivindiquem. Tu la notes o no, Joel?
2: A veure, s'ha de ser honest. Vale?
4: De totes les cançons que has escoltat, que són moltes, quina creus que és la que té més complexitat musical?
2: La última.
5: Com es diu?
4: No, la última quina?
3: L'última que hem tret.
4: Ah, Josep Maria.
5: Josep Maria, com enfotem-vos de la idea del Josep Maria.
4: Exacte.
5: Podeu explicar a Catalunya què és un Josep Maria?
3: Què és un Josep Maria?
4: Pues un fascista.
5: Merda, bàsicament.
2: Però és un senyor.
3: Anda ja.
4: No té per què, vull dir que
3: l'arpia
4: és una senyora.
6: Aquesta arpia que tenim ara.
2: Qui dius?
6: Com que... Bueno, ja
3: saps amiga. Qui és.
4: La teva millor amiga, no?
2: La innombrable.
4: La innombrable.
2: És Voldemort.
4: És Voldemort.
3: Fa por.
4: Millor que no diguem res, perquè si no ens sortireu escaldats.
0: I el compte de TikTok de 3Cat Humor, un fet insòlit.
1: Això és el que va explicar en Magí a l'Està passant de TV3.
7: No sabíeu que les dones de la selecció espanyola de rugbi es diuen les leones.
3: Ni idea.
7: Podria ser un problema més perquè a les jugadores de l'Atlètic de Bilbao de futbol també els hi diuen les leones. Potser direu, potser és que hi ha unes lleones per esport, no? Doncs no, perquè a Cuba tenen un equip de futbol que li diuen les leones del Caribe.
8: Serà que no hi ha en el regne animal...
7: Animals per avorrir.
8: Una quantitat inabastable.
7: A Puerto Rico tenen les leones de Ponce de voleibol, les leones de Ponce de bàsquet i les leones de Ponce de softball. A la selecció espanyola de voleibol li diuen les leones del voleibol, també, no? Perquè a l'Argentina hi ha un equip de rugby, i com els hi diuen? I ho sento, de veritat, no mateu el missatger, Això és el que jo he trobat. Els hi diuen les torres. Ha deixat titulars com les torres, Iniciano i la defensa del título, Nadie puede con las zorras, o finalment hubo festejos para las zorras.
0: I qui hem tornat a veure per TikTok és... cançons de bones!
1: Efectivament, Miquel Montoro ha parlat al podcast Mel i ha recordat el primer vídeo que va fer i que es va viralitzar.
9: Jo crec que el meu primer vídeo així més conegut va ser de les taronges.
10: Una bona taronja sempre va bé.
9: Mon pare sempre m'ha anat a una fira molt grossa que se fa a Saragossa de maquinària agrícola i això, i res, érem a l'aeroport i m'ha veu.

0: que en una de les escenes de la pel·lícula, que és quan ella fa pipí, per tant us faig un spoiler, però podeu viure amb
1: això. Que podria passar qualsevol pel·lícula. Exacte. Que algú s'aixequi i vagi a pixar, també.
0: Exacte. Bueno, però pixa d'una manera en concret. Va acabar sortint d'una manera improvisada, expliqué aquesta escena, ho deia en una entrevista d'Onda Cero.
2: Eso surgió porque yo me hacía pis de verdad y entonces... Porque me pongo nerviosa rodando y estoy como muy... Me excito mucho, entonces me hago pis aunque no me haga pis. Y entonces estoy todo el rato yendo al baño. Y hago pis y vuelvo. Y voy y no hago pis y vuelvo. Estoy como siempre. Y entonces, no sé qué Javi Calvo me dijo. Y yo le dije, es que yo me hago pis. Y me dice, pues lo haces. Cuando se pone así me gusta mucho.
1: Doncs vinga, ja tenim una anècdota més de Lola Duenyes a la Bola Negra i la influencer alerta Maria Pombo demana ajuda a les xarxes per trobar el seu gat perdut.
0: Sí, en uns stories d'Instagram ha explicat que en Pluto, el seu gat, porta 4 dies sense aparèixer. Diu que és estrany perquè és un gat molt normal, que mai s'escapa ni tan sols intenta marxar de casa, i ha afegit que, com és lògic, doncs està molt preocupada i que aquests dies estan sent una agonia.
3: No sé, estoy en casa y lo único que me hace es llorar, así que es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Que estamos saliendo por las noches con linternas. O sea, lo que más me jode es que es un gato súper normal. Es que claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no se amasen. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, pisa en las lluvias y que no hay novedades.
1: Que esteu parlant aquí a veu baixa, que esteu parlant...
0: Que està dient una barbaritat. Què toque ara?
1: Ah, dir la veritat.
0: Va, el lot serra, no? Home, no.
1: Escolta, amb tots els ànims des d'aquí de Maria Pombo, que és cert que fa una mica de gràcia, perquè la veus així una miqueta d'això, però, clar, exacte, només faltaria que el gat de Maria Pombo corrés per Catalunya Ràdio.
0: Imagina't.
1: Tant de bo el trobi, perquè, escolta, els que ens estimem els animals, pobreta, no, tu, Marta, també estàs preocupada.
0: No, no, i tant. Bueno, és que em sembla que ha de ser
1: una agonia,
0: molt agonia, com diu ella. Sí, sí.
1: Vinga, quins sons deixa...
4: És el llum a la foscor.
1: És un cas de crims total, és un cas de crims. Aquest gat li demanaran diners per aquest gat. Quins sons ha deixat la ràdio? On serra?
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López. Defensa que els Mossos no poden desobeir una ordre judicial per executar un desnonament, però vol reforçar l'àrea de mediació.
6: Doncs segurament tenim marge. Jo també li puc dir que les primeres dues reunions que d'ofici he demanat és amb Habitat 3 i amb la Fundació Rels, per conèixer el fenomen amb tota la seva complexitat i per mirar d'explorar doncs, algun petit espai que ens permeti fer les coses d'una manera doncs, més amable per tothom.
5: Carmen Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, es queixava que no s'hagi sigut ambiciós en polítiques d'habitatge.
7: Portem una legislatura on l'únic que s'han fet són anuncis, grans brindis al sol que no s'han traslladat en mesures contundents i mesures concretes. Tu vas anunciant coses que sonen fantàstiques, però després no tenen cap efecte, i això el que genera és desafecció i el que fa és abocar la gent a votar l'extrema dreta.
5: I la presentadora de La Travessa, Laura Escanes, feia aquesta reflexió sobre si determinats influencers han de mullar-se políticament.
8: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància, ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
5: I a la tarda, Francesc Garriga va descobrir que Toni Llull, bateria de Guitarrica de la Fuente, és molt amic del cantant, l'Álvaro.
1: Tu si l'has de cridar, com el crides? Álvaro? Guitarrica? Com li dius?
9: Álvaro, sí.
1: I el mòbil com el tens guardat?
9: Álvaro, molts han fet amics. Sí que és...
1: Però Álvaro a seques no, serà Álvaro Guitarrica, no?
9: No, Álvaro.
1: Álvaro sol?
9: És lo típic que...
1: No coneixes més Álvaros?
9: No.
10: Matiners.
1: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament. Parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
11: Bon dia, matiners. Avui dimarts, la lluna transita per Taure i tenim molta energia fixa al cel. Traducció: pot costar més canviar de plans, d'opinió o aconseguir que algú baixi del burro. Però aquesta energia també té una part molt bona: constància, resistència i capacitat d'acabar allò que comencem. Així que avui no cal córrer, tria bé cap a on vas i després pas ferm. Bon dimarts!

0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys,
1: vinga,
0: avui.
1: Vinga, va, comencem.
2: No m'ho puc creure.
1: Avui faig Boris Izaguirre, el guionista.
0: Home, no, un moment, Helena, que encara no he dit res, havies de dir.
1: Ah, és veritat.
0: Home, que era lo divertit, és que si no, no hi ha cap tipus de gràcia.
1: No té res,
0: tornem-hi. No, de veritat, a veure, tornem a començar, a veure, va.
1: Vinga, va, comencem.
2: No m'ho puc creure.
1: Un moment, Helena, que encara no he dit res.
0: Ara, noi, és que si no...
1: Avui fa anys Boris Izaguirre, el guionista, escriptor, periodista i presentador, en fa 61. També suma un any més l'actor i còmic Miqui Nadal, en fa 59, i acabem felicitant l'expilot de motociclisme, en Dani Pedrosa. Avui en suma un mes i arriba als 41. Que tingueu felicitat a Dojo i us truquin moltes persones.
0: Cada dia als matiners, avui l'ara repassarem això dels aniversaris. Ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
3: Bon dia, matiners.
4: Laura Fa, periodista de la premsa rosa. No se li escapa res, és l'ull que tot ho veu.
3: A mi la cançó que em fa començar el dia amb energia, amb ganes de sortir al carrer a menjar-me el món i a rajar fort, que és el que més m'agrada, és En peu de guerra dels Catarres, perquè a més em recorda a concerts que m'ho he passat de conya. Em recorda a les meves amigues, a l'estiu, a tot el que em dona bon rotllo. Així que jo, En peu de guerra, i a més va molt amb mi i amb la meva manera d'encarar la vida, que és amb una lluita amb aquests friquis amb el que a vegades haig de trobar-me. Així que espero que tingueu un molt bon dia i que us poseu també En peu de guerra.
4: Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dimarts 29 de setembre. D'aquí uns moments repassem els titulars d'aquest matí. Abans per això saludo a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Aquesta nit Les Alert ens informava d'aquesta situació meteorològica, sobretot la que ens espera a aquestes hores del matí. Com ho tenim tot plegat ara mateix, Eloi?
1: Doncs mira, anem repassant mapes i anem repassant la situació pel que fa a les tempestes. Ara mateix el que veiem és que ja tenim algunes tempestes fortes cap al camp de Tarragona. Sí que és veritat que no són tempestes estàtiques, vol dir que descarreguen fort però passen ràpid i de moment doncs, no provoquen grans complicacions. Les tenim situades entre la Conca de Barberà i a l'Alt Camp, i després n'hi ha també algunes al voltant del Delta de l'Ebre. Aquestes són les primeres que tenim, a més d'algunes també una mica més irregulars cap al centre de Catalunya, a l'espera que tota aquesta franja de precipitació més intensa es pugui reactivar i sí que es pugui mantenir més estàtica durant el matí al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona, de Barcelona, i segurament més cap al migdia arribaria també tota la franja de les comarques de Girona i amb una intensitat molt considerable. Així que compta totes aquestes zones, compta perquè també hi ha alguns models al voltant del Prepirineu de Lleida, Conca de Tremp, etc., que els models ens diuen que poden acumular també durant el migdia tarda algunes pluges importants en aquell sector. Així que seguim pendents doncs, de l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Més o menys, Eloi, hem de preveure que aquestes tempestes duraran fins a la tarda vespre.
1: Sí. Avui tot el dia poden caure. La part més intensa sí que la veiem durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. I després queden les escorrialles, però encara poden anar descarregant en algunes zones. Sobretot a la tarda ens fa patir una mica més tot el que és la franja de la Costa Brava i les comarques de Girona.
0: Eloi, d'aquí uns minuts torno a connectar amb tu i actualitzem aquests mapes del temps pendents d'aquestes pluges que han de descarregar al llarg d'aquest matí.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars també d'aquest matí. Falten 4 hores per al Consell de Ministres en què es podria aprovar el nou decret d'habitatge. De moment, però, la negociació penja d'un fil.
2: Sí, perquè els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències pel contingut que podria tenir el decret. La norma parlaria d'una pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 2028, la prohibició, amb moltes excepcions, això sí, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. A l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, Pedro Sánchez deia que hi consten peticions de totes les formacions amb qui s'està negociant i demanava responsabilitat a partits com Suma, Junts o Esquerra.
3: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Un dels punts que fa encallar les negociacions, però, és la pròrroga indefinida dels lloguers i la regulació del lloguer d'habitacions.
0: A l'espera d'aquestes negociacions, continua també la mobilització als carrers.
2: Sí, ahir la nit milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez. La concentració va tallar l'Avinguda Diagonal i va acabar amb 2 persones detingudes. Convocats pel Sindicat de Llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui els lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que també evitar els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: I a Madrid, la Mari Carmen podrà tornar a casa seva.
2: L'empresa immobiliària propietària del pis i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord després que la desnonessin la setmana passada. El preu del lloguer que pagarà serà d'uns 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: Més enllà del possible decret de l'habitatge, avui el Consell de Ministres aprovarà també noves mesures per fer front a la pujada de preus de l'energia.
2: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
4: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
2: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen també a pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes pels combustibles professionals fins a finals d'any.
0: El president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Trescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de sentència de Cándido Conde Pumpido, en què hi diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. Per tant, el Suprem, com que ha dit que de la Català, obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Entropic alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per a la humanitat.
2: Sí, aquesta matinada l'empresa ha admès que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge. Tot i així defensa que s'hi inverteixi i diu que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han pujat un 23% respecte de l'any passat.
2: Des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs, segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. De fet, 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, que són els principals portadors de la ràbia. Una possible explicació d'aquest augment seria que les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són els habituals. Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia.
5: Déu-n'hi-do, ara veuré un ratpenat i sortiré corrents.
0: Agustí, bona nit.
2: Bona nit.
0: Descansa. Dos quarts de 6 del matí, 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb les hores prèvies al decret d'habitatge.
6: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge.
7: Però l'anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra i la raó que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa.
6: Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet de la portada és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari, els premis La Vanguardia, el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
7: I altres temes de portada. Ataca el cor de Kiev, diu l'Ara. Terror rus sobre Kiev amb drons de reacció, titula El Mundo. Els primers ho acompanyen de la fotografia d'un edifici en flames. Els segons, de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
7: El periodista i activista social David Fernández recorda l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat.
6: Critica que entre les dues morts allò que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés i governés a Catalunya i a la Moncloa.
7: A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari diu que té la llei de la seva part.
6: I lamenta que la precarietat ha augmentat amb la venda de pisos de protecció oficial a fons de capital i l'arribada de les grans fortunes que compren a preus desorbitats als millors barris de Madrid.
7: El periódico alerta que l'urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions però no solucionar el principal problema.
6: Per això, més enllà del decret, defensa impulsar una política sostinguda que conciliï la protecció de les llars vulnerables amb el respecte a la propietat privada i l'increment del parc d'habitatge assequible.
7: Per la seva part, el periodista Màrius Carol diu a La Vanguardia que és una tragèdia que gent amb feina estable no pugui accedir a un pis de lloguer.
6: Subratlla que cal aconseguir un pacte polític transversal i durador i adverteix que Brindis al Sol com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments els tombarien els tribunals.
7: Mentrestant, l'editorial del Mundo alerta que el principal perill és que, en nom de la protecció als vulnerables, les decisions polítiques es vegin supeditades a les necessitats partidistes i personals, diu, dels membres del govern de coalició.
6: Assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia, bon dia, Marc.
0: La Sílvia Solanes, repassem la premsa digital. Qui s'ho ven tot?
8: Doncs una sabateria de Girona. Tanca per jubilació. Fins aquí.
0: Bé.
8: Bé.
0: Sí. Ja els hi toca, ja els hi toca. Sí. Feliç jubilació.
8: Això mateix. Ven fins i tot els maniquins.
0: Veus?
8: Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Peacock, que baixarà la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a venda els números de sabata que els queden, sinó que també es treuen de sobre tot el que hi ha a la botiga. Clar. Quadres decoratius, maniquins, mobles, cadires, una bola del món que llueix encara en uns aparadors. Els maniquins a partir de 50 euros, a qui li interessa.
0: Home, Déu-n'hi-do, escolta'm. Pensava que això seria allò amb 20 eurets, que farien una miqueta més de mercat. Déu-n'hi-do, 50 euros.
8: Vas baixant, si no et té sortida. I els han venut.
0: Ja els han venut?
8: Sí.
0: Doncs els hi ha sortit bé la jugada. Qui s'ha fixat en Vilanova de Maià?
8: Doncs una investigadora de Mèxic. Llegim al Segre, que han passat diversos dies a la Noguera, coneixent el model Miquel, que impulsa el xef Sergi de Maià als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
0: I seguim a les comarques de Lleida perquè han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
8: Sí, en concret a la Seu d'Urgell. Han activat el conegut com a projecte Rex Catering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Què és? Doncs mira, cada dia, cada mig matí, posen en una màquina expedidora les racions del menjar que ha sobrat el dia anterior de l'Institut Joan Brurdieu, que és això, i qualsevol persona pot anar a recollir-los de forma gratuïta, com aquell que va buscar una bossa de patates o aquests...
0: És que tirem molts aliments, eh?
8: ...bossetes de fruits secs. Doncs el menjar que ha sobrat el dia anterior el col·loquen allà. És un sistema que es va provar bé. És la cinquena màquina de tot Catalunya i ahir, per exemple, hi havia llenties i truita. Veiem també el Segre.
0: Unes llenties me les fotria ara.
9: Sí, jo també.
0: Eh que sí?
8: Doncs jo no.
0: Uns peus de porc... Aquestes hores del matí, a veure si un restaurant...
9: I uns ous amb bacon també,
0: també,
9: eh?
0: També. Algun dia ens podríem portar a menjar.
9: Oh, això estaria molt bé.
0: Un tàper ben calentet. I uns peus de porcs ben guisats ara, però així aniria fent el programa. Mentre escolto els apunts culturals, i escolta, mentre tu vas xerrant, jo em vaig fotent com un toixonet.
9: Jo també, em vindria molt de gust ara mateix.
0: Doncs vinga, intentem no salivar i explicar-nos amb què comencem avui, Marta.
9: A veure, amb un anunci que segur que també farà molt feliç la gent, sobretot a Gerard Jubany.
0: I això, Gerard Jubany, perquè és molt fan del Dausà.
9: Li encanta, Joan
0: Dausà. Ah, sí? No ho sabia.
9: Sí, ha anunciat 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar a Barcelona. Apunteu aquestes dates perquè seran els dies 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: Doncs, Jovany, ja pots estar comprant entrades com si no hi hagués un demà, ja t'ho dic ara. I també algunes previsions per avui mateix, Marta.
9: Sí, la primera és que avui es presenta la nova temporada del Teatre de la Biblioteca de la Perla 29 i, a més, també sabrem què podrem veure al Festival Inèdit, sí? Aquest Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, i, per tant, demà us ho explicarem tot aquí als matiners. Més coses, perquè ahir parlàvem de les nominacions als Premis Teatre Barcelona, que s'havia de celebrar ahir a la Sala Paral·lel 62. Doncs bé, ara ja sabem els guanyadors de la nit, van ser El barquer, que es va poder veure al lliure, l'adaptació teatral de Permagel, i també Germans de sang. Mamma mia, here I go
0: again. My, how can I resist? A veure, i Mamma mia.
9: Mamma mia, arriba per fi al Teatre Tívoli, un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors, i ara, doncs, bones notícies perquè arriba a la capital catalana, i un dels actors del repartiment ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
10: Hola, sóc el Joan Oliver, interpreto un dels tres pares de Mamma mia. Tres pares? Sí, bueno, suposo que aquestes alçades ja coneixeu una miqueta la trama de Mamma Mia. I és que Mamma Mia és un clàssic, és un èxit internacional, com ho són les cançons d'Ava. Cantareu, ballareu, riureu, plorareu, i a més és que ens fa molta il·lusió poder-ho venir a fer a Barcelona després de 3 anys d'èxit a Madrid i un any sencer de gira per tot Espanya. Així que no us la perdeu.
0: Doncs la perdrem. Una abraçada des d'aquí, el Joan Oliver.
9: El Tívoli, per tant, musical d'èxit que arriba a la capital catalana, i si voleu més música, atents a això.
0: Si és que Zucchero té corda per estona, tu.
9: I tant, doncs avui el teniu al Palau de la Música dins del Festival Jazz Barcelona, un concert que es farà avui a les 9 del vespre.

0: Vinga, va, que amb només un minut pràcticament arribem a 6:15 del matí. Ha arribat el moment de la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, què tal?
0: A veure, avui què ens has preparat?
1: A veure, la setmana passada, aquí a la dada, Maria, vam començar el dilluns a Tarragona amb motius de les festes de Santa Tecla. Després, el dijous, vam passar per les festes de la Mercè de Barcelona. Barcelona es torna foc i abraçada Barcelona. I avui anem cap a Lleida.
0: Marta, avui...
2: Avui pringo!
0: Avui llepes! A veure, per què, per què?
1: Aviam, aquesta és la cançó de Festa Major de Lleida, la que es va fer el maig per Sant Anastasi, però avui és Sant Miquel, 29 de setembre.
2: Home,
1: i és l'últim dia de les festes de la tardor, i el cap de setmana també va haver la fira de Sant Miquel.
0: Felicitats a tots els
2: Sempre
0: Miquels.
2: Sempre esteu de festa, tu. Sí, tenim dues festes a Lleida.
0: I què?
1: L'origen d'aquestes festes de la tardor i de la fira es remunta a quan el rei Jaume I va atorgar a la ciutat de Lleida el privilegi de celebrar una fira anual de 10 dies. Per això avui us pregunto... És tan divertit veure-us.
0: No, no, és que et prepararem una dada. Lara, Marta Canalias... Vinga, dispari.
1: Quin any va atorgar el rei Jaume I el privilegi a Lleida de celebrar una fira anual de 10 dies?
2: Ara quedarem molt catetos, eh? Ara quedarem molt catetos.
0: Jaume I.
2: No, és que de veritat. Que no es pot fer.
0: Digueu alguna cosa vosaltres, que sempre ho dic jo primer.
2: No,
0: que m'escolto el programa i sempre sóc jo el qui disparo. Per tant, per favor... És que és una loteria.
2: Això fa molt de temps. Ens dius
0: va,
2: el segle?
0: Hem d'avançar perquè...
1: Us en puc dir, si voleu.
2: Ens diu el segle.
1: Ah, val. Si val?
2: Sí,
1: val.
2: Sí.
1: Segle 13.
0: Val, bueno.
2: Ah, ens has ubicat.
0: Vinga, va, anem una mica ràpid, que anem una mica malament de temps avui.
2: Doncs... 1.200...
0: Ara ho heu de dir la vegada, o sigui... Portem aquí 4 hores esperant...
2: 1.212, va.
0: Vinga.
2: Jo 1.241.
0: Jo dic 1.270. I qui guanya la dada, Maria, d'avui és...
1: Lara García!
2: Ho sabia!
1: 1.232.
0: Per què, per què, per què?
1: Doncs aleshores va aturar aquest privilegi. Va ser el 23 d'agost del 1.232. Penseu que l'arxiu de Lleida encara es conserva el manuscrit del privilegi reial que està escrit en llatí i en què Jaume I donava aquest permís per fer la fira i en aquell moment, en la primera fira, doncs es van atreure mercaders de diferents zones, com per exemple el sud de França, Tolosa i Montpellier.
0: Gràcies, Maria.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé. Història. A veure, tenim entrades per anar al teatre, per tant, si teniu ganes de participar, podeu començar a marcar ara mateix el 93207474, 93207474, per participar. Perquè, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio tenim ganes de que aneu a gaudir de teatre, perquè ens encanta, perquè és així. Avui us convidem a anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goi de Barcelona. Tenim per vosaltres un val per dues persones. 93207474. Maiel Roger, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, avui molt atents d'aquest temporal, perquè les pluges han de començar aviat. Ja a les 6 saludarem a Protecció Civil per saber com s'ha actualitzat la previsió, també amb el nostre meteoròleg de referència, l'Eloi Cordomí, i serem tot el matí per explicar-vos on està plovent i com està plovent. Heu d'anar en compte, ja ho sabeu. Després també estarem molt atents al decret d'habitatge que s'aprova avui al Consell de Ministres. Tindrem Míriam Nogueres i t'acabo amb una novetat, una estrena. Pere Estupinyà, Premi Nacional de Ciència. Potser molts oients el coneixen perquè té milers de seguidors a les xarxes,
0: sí.
3: Que avui s'estrena al matí de Catalunya Ràdio explicant-nos com serà la vida el 2050. Just abans que Sergi Pàmies ens faci teràpia boomer per explicar-nos com era fons quants anys avui parlant de lloguer.
0: Tot molt rodonet. A partir de les 6 del matí, que vagi molt bé el dimarts, Maiol. Fins ara. Adéu.
4: amb Rena Sega. Tot un any darrere d'aquesta feina, però...
5: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
6: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
5: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
7: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
5: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
5: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: La solució, amb Elisenda Carol.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida, i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
12: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
13: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
14: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
5: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carol.
9: La solució, passa-ho.
15: Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
16: Hola, bon dia.
0: Pendents d'aquestes pluges que han de començar a arribar a primera hora del matí. Com tenim ara mateix la situació, Eloi?
16: Doncs mira, ja tenim una primera franja de precipitacions, però organitzada, és la que cau sobretot a l'interior del Camp de Tarragona. Seria entre l'Alt Camp i la zona de la Conca de Barberà, on tenim la pluja més intensa, però també es va allargant cap al sector de la Segarra, de l'Anoia i fins i tot del Solsonès. Després també arriba una franja de pluja pel Delta de l'Ebre, aquesta és una mica més forta, i creiem que aquesta anirà avançant pel nord, resseguint la costa, i és la que pot quedar més estàtica durant les pròximes hores i acumular més litres per metre quadrat al litoral i prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, sobretot del sector nord, també de Barcelona, i compte perquè els models que s'estan actualitzant avui també ens indiquen que la precipitació durant el migdia i la tarda podria estar, quedar estancada entre la Costa Brava i les comarques de Girona, i aquí acumular també força litres per metre quadrat. Estem parlant que en alguns llocs hi ha risc que s'acumulin més de 100 litres. Hi ha un sector també al voltant de l'Alt Urgell, de la Conca de Tremp, que també es podrien acumular més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, totes aquestes franges serien avui les que poden descarregar més intensitat, tot i que la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: Pendents, doncs, d'aquestes pluges, i al llarg del matí també, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, anirem actualitzant la situació meteorològica, que avui en alguns punts de Catalunya es preveu complicada. Que vagi molt bé, Eloi.
16: Perfecte, fins ara, adéu.
0: Adéu, adéu. Sí, aneu tirant les alertes, aquest, que m'he fotut un bot del llit avui, que tela, eh? Les alertes a mi em fa la sensació que s'acaba el món, t'ho dic.
2: Sí.
0: Mare de Déu, anem pel concurs? Vinga, som-hi. Perquè tenim ganes de regalar teatre, perquè ja sabeu que regalar teatre és un regal perfecte, i és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimeu. Recordeu, és molt senzill, regalateatre.cat, i gràcies a regalateatre.cat avui us convidem a anar a veure l'obra El gran inquisidor, amb en Lluís Omar, al Teatre Goya de Barcelona. Atenció, perquè és un recital escènic amb música en directe, només hi ha 10 úniques funcions, i serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aquestes hores saludo en Lluís. Lluís, molt bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
0: Com va el matí, Lluís?
17: Doncs a punt d'anar a dormir.
0: A punt d'anar a dormir?
17: Sí, senyor.
0: Treballes de nit?
17: Aquesta setmana toca treballar de nit.
0: I escolta'm, des d'on ens truques, Lluís?
17: Ara mateix estic a Martorell.
0: Ah, Martorell. No sé si és d'aquelles nits, matins, que entres al llit pensant, mira, d'aquí poc començarà a ploure, però jo estaré dins del llit tapadet i ningú m'emprenyarà.
17: Això sí que he començat a pensar-ho,
0: eh? Quina enveja. Doncs escolta'm, Lluís, bona nit, que descansis i tens el número 1.
17: Molt bé.
0: Que vagi bé. Bon dia.
17: Vinga,
0: gràcies, adéu. Fina, molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, Fina?
18: Jo truco de Casserres.
0: Des de Casserres, però tu ja desperta o... Desperta, no, vull dir, vas a dormir o vas a treballar?
18: No, jo estic desperta i fent mandres fins que toqui el despertador.
0: Tens aquella veueta encara una mica adormida, Fina?
2: Que bé això de les mandres.
18: I escoltant-vos...
0: Ai, que bé. Ets a dins del llit, encara?
18: Sí, jo us he trobat molt a faltar l'estiu, eh? Jo crec que us hauríeu de replantejar això, eh?
0: Sí, i tant, Fina. Mira, farem una cosa, ens ho replantegem i tu quan estiguis de vacances vens a fer una secció.
18: Vale, perfecte.
0: Fina, tens el número 2.
18: Sí.
0: Una abraçada, que vagi bé.
18: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Vicenç, molt bon dia, també.
19: Bon dia.
0: Ui, què tal, Vicenç?
19: Bé, m'acabo de despertar.
0: Però fa molt poc, eh?
17: Molt poc, molt poc. Encara estic barallant.
0: Vicenç, podríem estar parlant de minuts?
17: Sí.
0: No?
17: Minuts.
0: Minuts, eh? Ets a dins del llit també encara, Vicenç?
17: Bueno, a sobre. Li fa calor.
0: Oh, ja està. I ens hi estarem molts minutets més per fer-nos enveja o no?
17: Pues els que em doni la gana perquè estigui jubilat.
0: Escolta, Vicenç, mira, un aplaudiment que bé que estigui jubilat a sobre de mi. I li faig el que em dóna la gana. A mi això m'encanta. Tens el número 3, Vicenç, que tinguis un bon dimarts.
17: Va, gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu. I acabo amb l'Olga. Olga, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Ui, Olga, tu dins del llit i jubilada no, pel que veig.
19: No, que va, vaig camí de treball que ja estic arribant.
0: Molt bé, a quina hora ens hi posem?
19: A les 7, però arribo abans per llegir i prendre un cafè tranquil·lament.
0: M'agrada molt perquè hi ha molts oients dels matiners que es prenen el seu temps, els seus minuts, inclús les seves hores, abans de començar la jornada.
19: Sí, així ens comences d'una altra manera.
0: Doncs a veure si el comencem amb aquest parell d'entrades per anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís, Lluís Omar al Teatre Goya. Olga, una abraçada. Tens el número 4.
19: Gràcies.
0: Que vagi molt bé el dimarts. Adéu.
19: Adéu, gràcies.
0: Marta Viana, que tinguis també un bon dimarts.
2: Igualment, fins demà.
0: Ai, quina cançó. Charango. Nil Moliner, pràcticament per arribar a les 6 del matí, amb aquesta que es diu Somriurem.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Somriure, malgrat tot, en aquesta vida, pràcticament quan arribem a les 6 del matí, abans d'acabar, com cada dia, des de fa alguns dies, toca saber quina reflexió va acabar fent ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa pensant en la crisi que tenen els del sector del vi. Tot i produccions molt minces els últims anys a causa del clima, resulta que els hi sobra el raïm perquè es ven molt menys vi, consumim molt menys vi que abans. I avui qui tenia l'última paraula en el programa, el Catalunya Nit, és el nostre col·laborador, en Daniel Vázquez Sallés. Ell mateix ha explicat, és el marit de la Meritxell Falgueres, de la bodega Gelida de Barcelona, una família que en sap moltíssim de vins. I ha posat sobre la taula dues idees interessants. D'entrada, ens decantem cada vegada més per begudes refrescants, també a causa del canvi climàtic, i l'altra, cada vegada es consumeix menys vi perquè també socialitzem menys. El vi vol taula, el vi vol sobretaula, el vi vol grup i vol conversa. Doncs no deixem, no?, que es perdi del tot el vi. Vinga, trobem-nos. Que us vagi bé el dimarts. Bon dia.
1: Bona reflexió de l'Agnès Marquès amb aquest vi que sempre vol taula, i aquestes hores del matí toca agafar, que agafi el relleu, vaja, com cada dia. Ricard Ostrell, molt bon dia, Ricard.
3: Què tal?
1: És veritat el que deia l'Agnès, eh? Un bon vi sempre fa sobretaula, sempre fa converses
3: sí,
1: interessants amb els amics.
3: Sí, a vegades les converses no convenen.
1: Què vols dir?
3: Vull dir que a vegades... no?
1: Jo he tingut converses molt interessants amb una ampolla de vi, eh?
3: Sí, i sense també, no?
1: Sí,
3: ah.
1: Sí, no, i tant. No dic de fer apologia
3: no,
1: de l'alcohol,
3: que a vegades el vi també provoca un...
1: Ah, sí.
3: No, un estat que a vegades no és bo per tenir converses. Vull dir, les converses a vegades s'han de tenir...
1: Serenes.
3: Doncs, clar, amb menys relaxament, amb més concentració, no ho sé, depèn.
1: Depèn del moment. Escolta'm, molt
3: ara,
1: content...
3: Ara, sempre a favor d'una conversa... tranquil·la.
1: Sempre. Mm. No sé si la tindràs avui en Pere Estupinyà, que s'estrena al matí de Catalunya Ràdio,
3: sí.
1: Que això és una meravella, eh?
3: Sí, sí, sí. Avui ens acompanya el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica, Pere Estupinyà.
4: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
5: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot... De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
4: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
5: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno. Però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot, avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, eh? Ja que ho vaig aprendre molt... L'any passat, quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, eh? No estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
4: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies?
5: 100%. De fet, jo, l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, canviar el teu eix.
4: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un premi de teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
5: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu... a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
4: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, sí, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. Mm. De què va Crash?
5: Bueno, a veure, és un musical que diré que... És un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també. Perquè és que jo... Hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no... Tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc. Perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric... De fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons... Tot i que a Scratch també hi havia cançons.
4: És veritat.
5: Tres cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4 aniversari, tenen un projecte comú que és tenir una família. Entren en el debat perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill. Superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si... fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arbel Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no? El gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
4: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
5: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no ho veig, no sé què, va, tal. Aleshores, i després començava a composar i jo també, això no, ah, podem fer això, tal. I anava a canviar també les lletres. I era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens. I dius, ah, mira que guai.
4: I has creat Crash, però encara et queda molta feina perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
5: Sí. Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes. Bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes, sí, sí.
4: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
5: no,
4: tu no pares.
5: Jo no paro, no, perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora... perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món, perquè mira, ja hi tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i saber on està el Sahara, doncs no viatgis, o vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
4: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
5: Sí.
4: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
5: S'ha de fer moltes coses, per exemple. Moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest... perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari... Aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, val? Pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
4: I el primer dia és el 5 d'octubre?
5: 5 d'octubre, sí.
4: I com va un primer dia d'assaig? Què feu?
5: Molta il·lusió, generalment fas una primera lectura, I per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. Da igual si et posen... bueno, no da igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
4: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
5: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de... Som creatius i som artesans. Abans, un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster. Doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
4: És un superluxe, això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs, li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida a adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres, i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
5: Val, hi ha molts. Molts, molts, molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci, quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure... Bueno, sí, del que hem estat parlant. Té a veure de... sobre que hi ha silencis que no són silenci, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
4: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueix acabar-lo.
5: I tant, jo crec que et fliparà.
4: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies, parlem aviat.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portar la mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
7: Jo escolto Rambla 54, a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm,
1: comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors jo, a través d'aquestes dos vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau, i bueno, aquí estem després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana. Pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva
0: que
2: passió,
0: sí,
2: que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, doncs sempre els veig que sobresurten, tenen algo especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà...

0: Clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
1: Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
0: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb corbes, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
2: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
0: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui, que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant, clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
1: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o fent un secador, una planxa?
0: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
1: Clar.
0: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre el cabell. El cabell està de costat un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
1: Clar.
2: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
0: Sí.
2: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors la Goretti corre a fer pentinats.
0: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent amb 30 dies o amb molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta. Perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és el més...
1: I amb la

0: Clientela no. Habitual, suposo, també.
1: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres. Clar, això clar. Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
1: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
1: No, no, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fan molt bé, que ho diu la Gemma.
2: I tant.
1: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
1: a tants caps.
0: Si arribaràs, si tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti,
1: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
1: I, bueno, moltes gràcies,
0: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
2: A reveure. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: dura.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, topins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, topins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
2: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer l'ofici, evidentment, l'ofici d'uller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
2: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per l'Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
0: Van començar treballant peces funcionals, topins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important, la memòria de com es treballava el fang.
2: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven, però veien més l'obrador, el taller. I els fons eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els fons. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici, Vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
2: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es van tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar en aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció en aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions com a baranes a les escales, unes llums perquè s'avegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
0: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
2: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais no hem intentat. Hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
2: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desembrassar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces... I llavors, bàsicament, surt, no?, explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que, amb el temps, va acabar desapareixent.
2: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar. Eren bàsiques i necessàries. Llavors tothom les havia de tenir.
0: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
2: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
3: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
4: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
3: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
4: I tant, i tant.
3: Ara el comercialitzen per fer sopa i, ei, que sembla que li dona un toc genial.
4: Ah, doncs ja triguis a fer-ne una, eh?
3: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia aquells paisatges tan bonics del Delta, són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
3: Gràcies a tu per ser-hi.
5: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
3: Ostres!
5: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
3: Bueno.
6: D'acord? Bueno.
3: Fem el matís. Arquitecte tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
6: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs, i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
3: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts, sí, com que s'eleven,
6: sí,
3: molt, no?
6: Sí, sí. Són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i a més a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades a la part més alta aquesta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
3: Clar,
6: sí, així és.
3: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
6: No, estan encalades. I són precisament barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
3: Sí, exacte.
6: La barraca tradicional de pedra seca, que per exemple a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
3: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
6: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques, tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien. No? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi ha?
3: No, des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
6: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havia unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
3: Ostres, quina davallada.
6: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
5: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
6: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'este projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors. Entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i, d'alguna manera, que aguanta més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
5: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
6: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo que sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
3: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
6: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
3: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
6: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
3: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
6: moltes gràcies.
3: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
5: Fins aviat.
6: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: 2 dies de
2: Sí,
0: festa, un cap de setmana, quatre
2: sempre
0: dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten.
0: no?
2: I tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis, però...
2: Què va, és un crac, què va. Sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer vacances.
2: Sí, ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem l'Ivan i el Francesc, que sé
2: Vale, venga,
0: possible.
2: doncs.
0: Vinga, ben tornat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè que nosaltres com a lectors decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia hi han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
5: Hola, sóc el Luca Tudor Palimari, de tercera de primària de l'Escola de Mare del Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El Pop. Jo ha escrit Enric Laureula i he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jubarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora. Paraven i feien salts. Al seu crit, dos, tres, fora! I dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
4: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits.
6: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui i aquest matí de Mataró, on a aquesta hora o d'aquí uns instants una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SMS alert a 13 comarques del litoral.

example.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: És dimarts 29 de setembre, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:15, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Nosaltres tindrem aquí a l'estudi l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu, per parlar sobre l'onzena edició del Benvinguts a Pagès. Després de 9:15, com sempre, tindrem també aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes i acabarem el programa amb el Cafè Cultural. Avui parlarem sobre el documental de la Maria Shelley amb la Maria López i la Núria Lázaro, tot això des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Josep Sallent dels Independents és el nou alcalde de Santa Eugènia de Berga després del relleu pactat amb Junts. Les dues formacions van presentar fa 2 anys una moció de censura contra l'alcalde republicà Cristian Parres, que governava amb els independents Andreu Jiménez del 9FM.
1: La vara d'alcalde de Santa Eugènia passava divendres de les mans de Xevi Fernández de Junts a les de Josep Sallent dels Independents. Era fruit de l'acord que van segellar fa 2 anys després de la moció de censura que va desbancar Esquerra Republicana de l'alcaldia. Sentim amb dos alcaldes.
2: Ho sé molt proper al municipi i ho continuaré sent igual, com si sent regidor aquests últims 3 anys, tant amb el pacte de govern amb Esquerra com amb el pacte de govern satisfactori que hem tingut amb tota la gent de Junts, i vull remarcar que estic molt content del treball que hem fet i de la manera que ho hem fet.
3: Com vaig dir l'altre dia, no hem estat d'acord amb tot, però sí que una cosa bona és que hem estat capaços de, quan estàvem en un viatge en un lloc, centrar-nos en allò sí que estàvem d'acord, i això ens ha permès, doncs, durant aquests 2 anys tirar molts projectes endavant, i així espero que no fem al teu costat.
1: Aquest és el tercer alcalde que té el poble aquest mandat, un fet amb el qual va ser crític l'ara portaveu d'Esquerra Republicana, que no va presentar candidatura. Sentim a Cristian Parres.
4: Creiem que a 8 mesos de les eleccions Santa Eugènia no es mereix tornar a canviar d'alcalde.
1: L'exalcalde de Junts, que va ser-ho des del 2019 al 2023 i del 2024 al 2026, va valorar una etapa que tancarà a finals de mandat, ja que no es tornarà a presentar als propers comicis. Per la seva banda, Sallent va estendre la mà a l'oposició als seus exsocis d'Esquerra, qui convidaran a les noves juntes de govern.
2: Farem juntes de govern, això no estem obligats als municipis de menys de 5.000 habitants, però ho hem decidit per fer-ho d'aquesta manera. Convidarem a l'oposició, que siguin partícips de tot. És un avenç, jo entenc que és un avenç de transparència, és un avenç important pel municipi, torno a dir, sense ser obligatori. I a partir d'aquí, doncs, la meva única idea, la meva única missió és Santa Eugènia, Santa Eugènia i Santa Eugènia, treballar per tots els ciutadans. Lògicament, no ho fem bé per tothom, com bé ha dit en Xavi, però intentem de fer-ho bé.
1: El de Santa Eugènia és el darrer relleu en una alcaldia previst a Osona abans de les eleccions municipals, que tindran lloc al maig de l'any que ve.
0: I avui tornarem a parlar del conflicte que està més a l'ordre del dia a Cardedeu, l'edificació dels pisos enmig d'un dels principals pulmons verds de la vila. I és que ahir hi va haver la xerrada informativa sobre la Serreta per part del govern municipal, Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Així és Ona, i qui va agafar les regnes per part del govern, com era d'esperar, va ser l'exalcalde i regidor d'habitatge, Josep Quesada. En primer terme, Quesada va començar explicant el per què els diferents espais que hi ha arreu del poble tipificats com a espai per a poder construir no són aptes. No obstant, cap dels motius que va al·legar l'exalcalde van convèncer els centenars de persones que hi havia al pavelló esportiu, que al·legaven que si un aparcament de terra no es pot urbanitzar perquè fa falta l'aparcament, una zona natural amb arbres centenaris i que actua com a pulmó verd, encara menys. I així, des del públic, es van anar rebatent cadascuna de les opcions que el govern no veia com a bones.
6: Posar-hi formigó, que és una frase que he repetit moltes vegades, sobre un espai verd, vol dir que no el podrem recuperar mai més, quan hi ha alternatives que s'han d'estudiar. I és això el que demanem, que estudiïn les alternatives per no sacrificar un espai verd que tenim dins del nucli urbà i que hauríem d'estar superorgullosos i potenciar-lo.
5: I tot i que tot l'inici de la xerrada per part de Josep Quesada va anar centrat en explicar la necessitat d'habitatge a Cardedeu, des del veïnat es va reiterar durant tot el vespre i nit que va durar la trobada que des de la plataforma Salvem la Serreta són els primers que aposten per construir habitatge dotacional, però que aquest es faci en una zona ja erma i no en un espai natural, que per molt que està contemplat legalment com un solar, manifesten reiteradament que no ho és als ulls de ningú, postura que inclús alguns regidors han manifestat. Tanmateix, Quesada ha explicat que no és legalment impossible fer els pisos en un altre indret, tot i que és un xic més complicat. Escoltem-lo.
7: Legalment impossible, no. Evidentment, els terrenys tenen unes determinades característiques, com jo, no, legalment no és impossible, però físicament pot limitar aquesta construcció.
5: Un dels clams que hi va haver entre el públic és que tot rau en la voluntat política i que si als 80 no es va edificar i es va aconseguir canviar el futur de la Serreta, que passava per ser edificada de principi a fi, ara també es pot canviar quelcom que el mateix govern ha reconegut que no és encara ni un projecte. Així doncs, un dels punts més importants de tot plegat ha estat el fet de que des del públic s'hagi emplaçat el govern a fer una taula de diàleg i que Josep Quesada hagi acceptat. Escoltem les seves declaracions.
7: No sé si serà possible arribar a un acord total, perquè a vegades els interessos són molt contraposats, però en tot cas la voluntat és aquesta, arribar a un acord amb els veïns per tirar endavant la qüestió. Això miraré a fer-ho durant el mes d'octubre, vale? I a partir d'aquí una cosa que m'he compromès és analitzar la resta.
5: També ha deixat entreveure que el govern no tot és una postura única i que possiblement hi ha veus discordants amb la iniciativa.
7: Al final hi ha tants caps, tants barrets que cadascú pot opinar d'una manera diferent.
5: Tot i que des del govern no han aproximat postures amb la plataforma Salvem la Serreta, sí que des d'aquesta s'ha valorat positivament, en primer lloc, l'acte de caire informatiu i dialogant dut a terme, i en segon lloc, el fet de que es mantingui la voluntat d'un diàleg obert.
6: Avui he vist que és difícil que canviïn de parer, però sí que he vist un punt per on podríem entrar i arribar a algun tipus d'acord o d'enteniment.
5: Asseguren que la marea ciutadana que ha inundat aquesta vesprada de dilluns l'escola Les Aigües és només l'inici i que el barri del Poble Sec representa el 41% de la població de Cardedeu i que no es quedarà a casa.
6: Te n'adones que la gent té ganes de que l'escoltin i que estan molt preocupats i que tots estem molt preocupats pel mateix, i això crec que és una cosa que l'Ajuntament hauria de tenir en compte, que la gent, quan hi ha una preocupació comú, s'ajunta independentment de les nostres sensibilitats i interessos polítics o allà on treballem, on vivim.
5: Així que, com ja van comentar aquest passat divendres, la qüestió és lluny de solucionar-se. No obstant, el diàleg segueix obert i amb el propòsit de seure's de nou aquestes properes setmanes.
0: El PP va presentar a les eleccions municipals del 2023 tres candidatures, Vic, Tona i Torelló, Andreu Giménez.
1: Així ho anunciava la formació dissabte en un acte del passeig d'en Pep Ventura amb el president del Partit de Catalunya, Alejandro Fernández. A les llistes osonenques repetiran Pau Ferran com a alcalde de Vic, Francisco Ribas a Tona i Abraham Chirchiveches a Taradell. S'estrenaran Francisco Javier Jiménez a Manlleu, Javi alcalde a Torelló, Salvador Conejo a Radater, Raúl Fajula a Sant Hipòlit de Voltregà. Amb la incorporació d'Aigua Freda a Osona també s'afegeix al recompte la candidata Lídia Ramon, que actualment és l'única regidora amb representació a un ajuntament a la comarca. Sentim a Pau Ferran.
8: El Partit Popular està recuperant presència, estructura i projecte polític a la comarca d'Osona.
1: Sobre Vic, Ferran va destacar dos dels principals eixos del seu programa, seguretat i gestió de la immigració.
8: Vic ha de tornar a ser una ciutat segura. Els veïns de Vic tenim dret a sortir al carrer a qualsevol hora del dia sense por. Jo ja estic cansat del bonisme de l'esquerra i dels acomplexats de Junts per Catalunya, que han permès la inseguretat i la delinqüència als nostres barris i que els delinqüents circulin lliurement per la nostra ciutat. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament, no el volem aquí.
1: A l'acte també van intervenir l'alcalde de Castelldefels i president provincial Manu Reyes i el president del Partit de Catalunya, Alejandro Fernández. Aquest últim va fer especial èmfasi a la dificultat de presentar candidatura a pobles i ciutats de la Catalunya central. Sentim-lo.
9: És un orgull veure com el partit està creixent i està creixent a la Catalunya interior. Les nostres cartes com a Partit Popular de Catalunya són pitjors, evidentment, que si fas amb el Partit Popular de Galícia o el Partit Popular de Madrid. Indiscutible. Però no pensem que són unes cartes impossibles. No les posem mai com a excusa per no fer la nostra feina o per girar l'esquena a les nostres responsabilitats dient això és impossible, no ho és d'impossible.
1: Fernández va defensar una política migratòria per quotes, en la qual es prioritzin les nacions amb qui es comparteixen llaços culturals, que són les persones de l'Amèrica Llatina i la Unió Europea.
0: I l'alcalde de Torelló prioritza més efectius policials a la ubicació de la segona comissaria dels Mossos a Osona Nord, Andreu.
1: L'alcalde de Torelló considera secundari que la comissaria reclama de part Manlleu s'ubiqui en aquesta ciutat o més al nord i reclama reforçar els efectius per donar resposta als problemes de seguretat. Marcel Ortuño va ser a l'entrevista del Nou Matí i parlava així al respecte d'aquesta segona comissaria.
10: Nosaltres el primer que reclamem és més efectius. Que aquests efectius siguin a Manlleu o a Sant Quirze, no? Perquè si parlem d'Osona Nord, potser realment tindria més sentit que fos més al nord. Seria secundari. El que ens calen és molts més efectius. De fet, el govern de la Generalitat ja ha anunciat la convocatòria en els propers anys de moltes més places per ampliar el cos i realment és el que és important en aquests moments.
1: Ortuño va posar l'exemple que quan la policia local no pot resoldre un problema i cal recórrer als Mossos, la resposta està sovint condicionada pels efectius disponibles en aquell moment. La seguretat també es va tractar en l'aspecte de les ocupacions conflictives que afecten diversos punts de Torelló. Ortuño va explicar que l'Ajuntament treballa per aconseguir desocupacions per la via judicial i que en alguns casos s'ha pogut actuar mitjançant la figura de l'infravivenda, una competència municipal vinculada a la seguretat urbanística.
0: La teulada de l'escola de Ribes de Freser ja està arreglada després de més de 2 anys i mig malmeses i desmuntades des de la veu de Sant Joan.
5: La comunitat educativa de Ribes de Freser està d'enhorabona perquè la teulada de l'Institut Escola Vall de Ribes ja està arreglada després de més de 2 anys i mig malmesa. Cal recordar que la coberta es va fer malbé arran de les fortes ventades que es van produir entre els mesos de gener i febrer de 2024. Aleshores, algunes teules van caure al pati i els pares van decidir portar els nens a l'escola amb casc. Llavors van denunciar-ho algunes famílies i la CUP. L'abril de fa 2 anys, l'Ajuntament va col·locar-hi una xarxa perimetral de protecció per un import de 10.000 euros per evitar la caiguda de teules. Les obres es volien abordar durant les festes de Nadal del 2024, però l'obra va patir diversos imprevistos que l'han anat endarrerint. Sentim a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume parlant de com han anat els treballs d'aquest estiu.
11: S'ha treballat molt bé aquest estiu. Des d'aquí vull agrair la direcció d'obres i a l'empresa perquè finalment s'ha pogut fer. Jo tinc el dubte de si ha plogut, és a dir, han patit més les pluges ara a l'estiu que i la calor, bueno, les circumstàncies climatològiques, ells no van voler fer la teulada abans perquè deien que no era el millor moment. Aquest estiu hem tingut pluges i hem tingut condicions, bueno, molta calor i tal, però sí que és cert que han treballat cada dia i que han assumit, bueno, la seva responsabilitat. Les pluges que hi han hagut des de l'inici de l'escola fins ara han fet que no hi ha hagut de goters i, per tant, estem contents i satisfets d'aquesta obra.
5: Sant Jaume recorda que l'obra, amb un cost de 144.000 euros amb l'IVA inclòs, ha estat finançada a través del PUOSC i de fons propis, però no s'havien pogut executar fins que no van rebre una resolució positiva de la subvenció del pla d'obres. Un dels motius de l'endarreriment dels treballs va ser perquè el procés de licitació, en què es van presentar dues empreses, Odissea Ingeniería SL i Oumescourt Construcciones y Obras SL, va guanyar la primera per només un punt i va adjudicar-se el contracte, però no va atendre l'obra i no complir els terminis previstos. També va coincidir amb la baixa del director de l'obra, però deia que el mes d'abril iniciaria els treballs. Al final, la situació ja s'ha resolt.
0: Només en 36 hores des de l'edició de l'Oncodines Trail ja ha aconseguit arribar als 100 inscrits. Laia de Déu, una codinenca.
12: El repte solidari esportiu se celebrarà el pròxim 17 d'abril i presenta una edició plena de novetats. La més notable és la primera edició de l'Oncodines Bike, una modalitat també en equip i per relleus pensada per bicicletes de muntanya, gravel i elèctriques. El director de l'Oncodines, Lluís Vilalta, explicava després de la presentació de la 7a edició com ha sorgit aquest nou repte.
13: L'Oncodines Bike va sortir, la idea va sortir l'any passat, el que passa que no teníem ni idea de com fer-ho. Llavors, durant tota aquesta temporada hem estat preparant com podíem fer un Oncodines Bike i ens hem anat assessorant amb gent que està en el món de la bicicleta, vam anar a veure els agents rurals i a partir d'aquí ens atrevim a fer una categoria de bicicletes el mateix dia de la prova caminant i corrent, que és un repte dificilíssim perquè ens farà multiplicar-nos.
12: Aquesta nova prova tindrà un recorregut de 107 quilòmetres i sortirà a les 9 del matí des de Santa Eulàlia de Ronçana. En aquest nou repte, els participants també ho faran per equips d'entre 2 i 4 persones, però sempre amb 2 membres sobre rodes. D'altra banda, els equips que facin el recorregut a peu o corrent sortiran una hora abans, a les 8 del matí, però des de l'Ametlla del Vallès, amb opcions d'uns 50 quilòmetres caminant o corrent en els recorreguts M1 i M2, o de 80 quilòmetres únicament corrent. En ambdós casos, els participants, a part de completar el recorregut han de fer un donatiu d'entre 300 i 700 euros. Tots dos reptes, però, tornaran a culminar a la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines. Pel municipi, acollir aquest repte té un impacte important, però el regidor d'Esports, Miquel Palau, també posa l'accent en una altra conseqüència, que molta gent s'anima a fer esport gràcies a aquest repte.
14: Que estem molt agraïts en el on Codines, jo personalment com a regidor d'Esports i com a malalt de l'esport, del moviment de gent que té, és a dir, de la molta gent que sense un repte com aquest no s'havia mogut. Aquí a Sant Feliu, que ens coneixem tots, doncs hi ha molta gent, que és el que he dit també, que si no fos per un repte com aquest no farien esport o com a mínim no caminarien i no sortirien a la natura. Per tant, és importantíssim per nosaltres que continuï aquest repte per seguir movent a gent.
12: Tot plegat s'emmarca en el batejat l'any passat com a objectiu 3.5, que busca elevar la recaptació solidària fins als 500.000 euros contra la lluita contra el càncer. Una fita ambiciosa que, segons Vilalta, dependrà en bona part de la implicació dels participants i de tota la gent que hi dona suport. Però no hi ha un Codines sense els voluntaris, enguany amb menys avituallaments, però amb una nova aposta per les bicicletes i, per tant, la necessitat de tenir quantes més mans, millor. Lluís Vilalta feia una crida a sumar voluntaris.
13: Sobretot, una crida a voluntaris. Per fer aquesta prova, el més important, si volem fer tantes categories, tantes bicicletes, tants habitualment, bueno, habitualment no són tants, però són moltes hores oberts, necessitem molts voluntaris, moltíssims. Com més voluntaris tinguem, més èxit tindrà l'Oncodines i més bé s'ho passarà la gent, i al final també és d'agrair.
12: Pel que fa als donatius, per segon any consecutiu, l'Oncodines compta amb una comissió d'experts formada per professionals mèdics, investigadors independents i experts en finançament solidari, i a partir d'uns barems puntuen els projectes que l'organització hagi rebut abans del desembre d'aquest any. Tot i això, les tres fundacions principals del repte des de la primera edició continuen sent Oncovallès, Fundació Enriqueta Vilavecchia i l'Institut Gutmann.
0: Èxit de la Fira del Formatge de Ripoll, que va plegar més gent que mai i va duplicar el nombre de formatgeries de la península, Isaac.
15: El bon temps va permetre que molta gent passés aquest cap de setmana per l'onzena edició de la Fira Europea del Formatge de Ripoll, que va ser un èxit absolut. El regidor de Comerç, Fires i Mercat, Xavier Formatger, va desglosar les dades d'aquesta edició.
16: La podem qualificar de molt positiva. Aquest any l'havíem ampliat, ja que teníem més parades que l'edició anterior del 2025. Concretament teníem total de 17 formatgeries, 12 de l'estat espanyol i Portugal, i 5 de l'aquí la comarca del Ripollès. El volum de gent ha estat molt important, i això ha fet que hagin vengut uns 6.656 tiquets. En el maridatge hi van haver unes 160 persones. I això fa que, en total, a falta d'acabar de tancar els números, una recaptació d'uns 11.000 euros. Per tant, la valoració és molt positiva. Pensem que poder aquest any ha set, poder l'any que ha vingut més gent, o si no és el que ha vingut més gent, un dels que ha vingut més gent.
15: Com deia Formatger, la fira va duplicar el nombre de formatgeries provinents d'arreu de la península, passant de 6 a 12 amb la incorporació de la queseria a l'antigua de Fuentesaúco, el queso d'Estrevilla de Balsalada, Osca, el senyoria de Monasterio de Badajoz, la queseria Gaià de Vilar de Santos, Ourense, la de Prestes de Lugo i Casa Donicio d'Arzúa. Les cinc del Ripollès eren les habituals de sempre, formades per Pujol Orra, Mas el Lladrer, Roure Soler, Mubé i Palau. La fira també comptava amb begudes de la zona com la cerveseria Catalluna, el vermut Morcarols, els licors Moliner, el Tícer licor de galeta de Camprodon i la cervesa Minera. Aquesta edició també incluïa una fira d'antiguitats dissabte i una trobada de cotxes Seat 600 diumenge al matí, a més de la quina musical Quin Ambient a la plaça de Sant Eudald dissabte a la tarda.
0: Tradició i món rural es donen de la mà a Sant Agustí de Lluçanès amb una nova edició de la Fira de l'Hostal del Vilar. Andreu.
1: Com deia de zona, tradició és la paraula que millor defineix la Fira de l'Hostal del Vilar a Sant Agustí de Lluçanès, una de les fires ramaderes més antigues del territori que un any més va reunir pagesia, veïnat i visitants al voltant del món rural. La cita va començar ahir a primera hora del matí i es va allargar fins al migdia, mantenint el format de fira matinal que la caracteritza. Carina Serra és membre de l'organització.
17: De fet, era això, no?, el punt de trobada de tots els ramaders, i per això doncs, també encara hi ha una petita mostra també de bestiar, però crec que els que som per aquí tots l'estimem molt i tenim ganes de poder-la viure.
1: Els plans de l'Hostal del Vilar es va convertir un cop més en punt de trobada per a la pagesia. És el cas d'en Josep, ramader de les Masies de Voltregà, que fa anys que no falla la cita.
18: Jo ja hi pujava amb el meu pare quan era petit, això fa 60 anys, he portat dos toros bruns, i bueno, no hi portem per fer la festa.
1: La fira coincideix amb la festa local de Sant Agustí i això fa que també hi participi bona part del veïnat del Lluçanès. Però la convocatòria va més enllà i atrau visitants de comarques veïnes, com Osona i el Ripollès. n'hi ha que fan molts quilòmetres per ser-hi. La Montserrat i el seu marit venen d'Arenys de Munt i fan més de 20 anys que no es perden cap edició de la fira, on també instal·len la seva parada.
19: La meva parada tenim olives, bacallà, que tenim molt d'èxit amb el bacallà, que fa molts anys que en portem, i també faig bunyols de bacallà i croquetes. Mira que ahir vaig arribar de Barruera a les tantes de la nit i no he dormit massa i no me la vull deixar perdre.
1: Aquest 2026 la programació ha incorporat noves propostes, com la presentació del llibre La Mallarenga Blava i el Follet del Vent, una aventura a Sant Agustí de Lluçanès. També s'hi ha celebrat la cinquena edició del concurs de ratafia artesana del Lluçanès. Tot plegat en una fira que manté els seus elements més tradicionals, l'exposició de bestiar i de maquinària agrícola i ramadera, la mostra d'oficis artesans i les parades de productes locals. Des de l'organització destaquen precisament aquesta capacitat d'incorporar novetats sense perdre l'essència de la fira.
0: I més de 500 moianesos i moianeses van omplir ahir diumenge a la plaça de Catalunya per celebrar l'acte central del tricentenari del campanar de Moià, una de les icones del poble, Laia de Déu, una codinenca.
12: La vetllada va comptar amb la presència institucional del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i del director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas. Tot plegat en una nit que va combinar història, cultura popular, entitats locals, música de la Cobla Juvenívola de Sabadell i la veu de la soprano lírica Clara Renom, també de Moià. L'espectacle va arrencar amb un ràpid curt de campanes i la projecció d'un documental que va repassar els 3 segles d'aquest monument de prop de 40 metres d'alçada. El relat va fer un viatge en el temps a través d'un diàleg fictici entre la plaça i el mateix campanar. Durant la nit de diumenge hi van actuar el grup de dansa urbana I Love Ballo Style, els bastoners acompanyats pel Pollo, personatge de la cultura popular moianesa, documentat des de l'any 1789, i la colla sardanista Llaç d'Amistat, que va ballar la nova sardana al campanar de Moià, composta per Sergi Renom. Àlex Mur, president de l'entitat Amics del Campanar, explicava abans de començar l'acte que volien fer una celebració a l'alçada de l'efemèride.
20: És un acte molt complet, és un diàleg entre el que passa al campanar i el que passa baix a la plaça de Catalunya, també dita plaça dels Ànecs. Tindrem de convidat el president del Parlament, el director general d'Afers Religiosos, i serà un acte que el que vol és tenir aquesta transcendència històrica, explicar la història del campanar i vincular el passat, el present i el futur de Moià a aquest monument.
12: La recreació va reviure també els moments més foscos i viscerals de la història local. Una traca i el toc de sometent van simular l'arribada dels carlins de l'any 1839, quan el foc i el fum van engolir la torre deixant-la sense campanes durant 3 dècades, fins que l'any 1863 els veïns van finançar-ne dues de noves de 1.200 i 1.500 quilos. Aquesta fita es va celebrar amb el ball dels gegants Reis, Ferran i Isabel. La pèrdua del batall es va repetir durant la Guerra Civil, conservant només les dues campanes horàries fins a la recuperació de noves peces l'any 1954. El tram final de la celebració va posar en valor la modernització dels anys 90 amb la primera il·luminació i l'automatització dels tocs, sense oblidar el recent retorn de la tradició manual. La veu de Clara Renom interpretant la Santa Espina, un castell de focs d'artifici des de la teulada de la torre, i un gran repic de campanes van tancar una nit emotiva per reivindicar el campanar com a guàrdia de la memòria i testimoni de totes les generacions de Moià.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
21: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia. Dia complicat avui, eh?
22: Hola, molt bon dia. Benvinguts a Predicció Meteorològica. Avui un dimarts complexa. Un dimarts important pel que fa a la meteorologia, i és que tenim una pertorbació just a sobre i ens pot provocar xàfecs realment importants, forts, molt forts, a les nostres comarques, sobretot cap a la zona del prelitoral. Ens hem llevat per això

0: predir i pot ploure moltíssim en una zona i a pocs quilòmetres pot ploure poc. Per tant, és això, és molt, molt difícil de predir. Jo crec que on plourà més és cap a Osona i el Vallès Oriental, que són les comarques és on pot ploure més, i sota cap a Vallès Oriental. Les precipitacions poden ser molt importants de cara al migdia. De cara a la tarda ja serien menys importants i els avisos van baixant d'intensitat. Sobretot entre les 6 i les 12 d'aquest matí és quan pot ploure més. Les temperatures màximes baixaran, degut a que hi haurà molta nuvolositat, i els costarà arribar als 24-25 graus de màxima. Al moment de tempesta també pot haver fortes ratxes de vent, atenció, i pot haver el vent pot ser important, una mica va calamar-se, per tant, avui un dia complicat, un dia que s'ha de seguir el minut a minut la predicció meteorològica i on la precaució és molt i molt important. Que tingueu un gran dimarts. Adeu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Doncs, Andreu, veient el temps, explica'ns la situació en el transport.
3: Doncs mira, rapidona. Tenim, des de Rodalies, ens avisen que a causa de les condicions meteorològiques adverses previstes per avui, els trens circulen en limitacions temporals de velocitat per garantir la seguretat. Per tant, ja veiem que plou sobre mullat a l'R3 i destaca que a la C-17, a l'Ametlla del Vallès, la carretera es trobava congestionada. Per tant,
2: precaució a l'hora d'agafar el vehicle i doncs esperem que no passi.
4: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals.

0: Territori 17.
1: Són 9:15 i farem un breu repàs de les portades que trobarem avui al quiosc. Perquè així aprofitem, esperem que vingui la nostra convidada, Andreu Jiménez. Bon dia de nou.
2: Bona zona, què tal?
1: No sé si podem fer repàs de portades.
2: Sí, farem un breu repàs de les portades dels diaris. Destacar, evidentment, per exemple, el Periódico, avui porten en portada a les negociacions contra el rellotge per l'habitatge, que des de que va haver-hi des de que van desallotjar la Mari Carmen del seu pis de lloguer on estava, doncs ha esclatat tot sobre aquest aspecte. I bé, doncs, per exemple, el Periódico, la imatge es veu marxes i acampades de 2.000 manifestants ahir a la Diagonal, justament el dia que coincidia amb que Pedro Sánchez era a Barcelona, i va ser una senyal de protesta, al igual que també està passant a altres ciutats d'Espanya, com per exemple Madrid, on hi ha una gran concentració per part de diferents manifestants a la Puerta del Sol, on estan acampant. El diari Ara també es feia ressò d'això, amb la pròrroga dels lloguers va tensionar la negociació fins al final, i a la imatge es veu doncs, manifestants ahir a Barcelona sortint. A La Vanguardia sí que no també ho parla, però més enfocat a Pedro Sánchez, que ahir va assistir als premis d'aquest mitjà de comunicació. I a nivell estatal, els diaris també se n'en fan ressò, sobretot al País, que destaca això, que el govern proposa vetar els desnonaments vulnerables fins al 2028. El Mundo també parla sobre la pressió de Junts per cedir a les receptes de l'esquerra, i bé, els diaris hi ha més a la dreta, evidentment, que ho enfoquen d'una altra forma. L'oferta de vivent, per exemple, a l'ABC, el que parla és que l'oferta de vivendes per llogar cau en 300.000 quan el govern va prometre més de 184.000. Ja veiem que aquí li donen ho enfoquen en un altre sentit. I, per exemple, La Razón també destaca que la Mari Carmen podrà tornar a casa després d'arribar a un acord amb la urbagestió. I un altre tema destacat a les portades dels diaris, ens hem d'anar fins a l'Europa de l'Est, a Ucraïna, on Rússia ha atacat Kiev aquests dies amb drons. I bé, és el que també avui porten els mitjans.
1: Les diverses portades dels mitjans. Doncs, Andreu, gràcies per aquest breu repàs de portades, i ara, en breus, començarem amb l'entrevista. Gràcies.
2: A tu, Ona.

0: però tot i així no us deixarem sense la secció i per tant Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu, endavant amb el teu cafè cultural.
1: Doncs sí, gràcies, Ona. I avui al Cafè Cultural parlarem d'una persona que precisament fomentava la cultura, lluitava per ella i es desvivia perquè aquesta arribés a les dones. Disculpeu un segon. Coses del directe, disculpeu. Estem parlant de la Maria Shelley i des de Ràdio Televisió Cardedeu n'estem fent un documental. I és que la seva vida és apassionant, ja que amb només 27 anys va posar-se al capdavant de la Biblioteca de Cardedeu. No obstant, encara són moltes les coses que se'n desconeixen i és per això que s'han decidit un equip d'aquí a dur a terme aquest documental. Així que avui tinc aquí un parell de les persones que lideren i treballen amb el projecte, la Maria López, directora de Ràdio Televisió de Cardedeu, i la Núria Lázaro, periodista d'aquesta casa. Molt bon dia a les dues. Literalment això és casa vostra, heu hagut de caminar només 25 metres, corrent, però com esteu?
2: Molt bé.
3: Molt bé, molt bé.
2: No passa res, podem córrer, així comencem el dia amb una mica d'energia.
1: Deixeu-me començar pel principi, perquè tot plegat és possible... Una subvenció, no? També això s'emetrà per diversos canals. Expliqueu-nos com va néixer tot plegat i com és aquest fet de que això tingui aquesta gran projecció un cop estigui fet.
3: Mira, nosaltres vam trobar el nom de Maria Shelley rescatat del llibre dels 75 anys de la biblioteca i hi havia un apunt. Simplement posava, va ser la primera bibliotecària, venia d'Àvila i deia també com algunes frases que ens van cridar l'atenció, sobretot que estava molt preocupada perquè nenes i dones vinguessin a la biblioteca. Heu de pensar que això ara investigant hem vist, en aquell moment hi havia molt poques biblioteques i es tenia molt poca consciència també del que era una biblioteca popular. Llavors la gent pensava que entrar-hi doncs valia diners o que no tothom hi podia entrar. Llavors eren molt reticents, llavors a ella li cridava molt l'atenció sobretot que no vinguessin nenes i dones. A partir d'aquesta petita història nosaltres vam fer un petit reel i ens va contactar la seva filla, cosa que ens va deixar bastant impactades perquè tampoc, clar, no sabíem ni que tenia família o què passava. I a partir d'aquí vam anar tirant del fil i vam veure que Cardedeu li havia fet un reconeixement en el seu moment per la feina i la tasca que havia fet, sobretot d'endreça d'arxiu, i li havien dedicat un carrer. Llavors nosaltres vam pensar, ostres, no em sona un carrer que es digui Maria Shelley, i res, ens vam adonar que era el carrer d'Àvila, perquè ella venia d'Àvila. I a partir d'aquí vam dir, ostres, creiem que en aquesta història hi ha molt estirar del fil a conèixer qui era més enllà de que venia d'Àvila i que va ser la primera bibliotecària de Cardedeu.
1: És curiós això que apuntes, Núria, perquè clar, hi ha un matises, i això és una cosa que crec que tots plegats i totes plegades ens hem de posar al cap, que no només era pionera, sinó que era pionera dins d'un equipament pioner, no?, d'alguna manera?
3: Sí, 100%. A més, bueno, això crec que ho podem desvetllar ja, vam anar a conèixer a la Teresa Manyà, que ha fet molt estudi, sobretot a les primeres biblioteques que va haver durant la Mancomunitat, i ens explicava que elles eren escollides per estudiar a biblioteconomia, per exemple, doncs potser n'estudiaven 15 perquè estudiaven les que, en funció de les biblioteques que hi havia per oferir plaça.
2: I hi havia molt poquetes.
3: Exacte.
2: Perquè de fet vam estar investigant que en tot Catalunya no arribaven als anys 40, no arribaven a la trentena de biblioteques i totes eren en grans ciutats, però Cardedeu tenia la seva, vull dir que aquí ja apuntaven maneres.
1: Cardedeu, com ens agrada.
3: Sí, i en això se'ls inculcava molt la missió de ser missioneres de la cultura.
2: Exacte.
3: I a la Teresa ens deia totes les dones que s'han estudiat i s'ha fet recerca sobre elles tenen aquest tarannà que tenia Maria Shelley aquí a Cardedeu.
2: Clar, estem parlant de dones empoderades, o sigui, en aquella època potser professions en les que les dones poguessin exercir, estiguessin vinculades a un tema cultural que no fos, per exemple, en la indústria tèxtil o fent altres coses, hi havia molt poques, que eres o bibliotecària o mestra. Quina diferència tenien les bibliotecàries? Que d'alguna manera elles tenien el poder de la seva biblioteca. Una mestra sí que tenia quasi sempre en la jerarquia laboral un director home immediatament per sobre, no? En canvi, les bibliotecàries tenien el poder de dins de la seva biblioteca i a més depenien de la Diputació, no depenien de l'Ajuntament, no? Per tant, d'alguna manera ja estaven com educades amb què es trobarien certs enfrontaments, doncs potser de l'alcalde, potser del capellà, i elles havien de protegir la cultura per sobre d'això. Això què va fer, no? I, que a més eren noies formades, molt escollides, perquè de fet ens van explicar que havien de tenir mínim dos idiomes, una formació molt potent.
1: De
2: que...
1: llavors.
2: Sí, exacte. Sí, sí. Eren molt, molt, molt escollides. Normalment eren gent de casa més o menys amb poder, cert poder adquisitiu per permetre's no treballar i estudiar. Però a més acabaven de desenvolupar aquest empoderament femení que, del que tant ens agrada parlar avui dia, però que en els anys 40 doncs, era impensable, no? I llavors, clar, a més dones que s'anaven a pobles, vivien de manera independent, allunyades de la família moltes vegades, i acabaven desenvolupant aquesta independència i aquesta autonomia que després els hi feia una mica difícil encaixar en una societat on de les dones s'esperava un altre paper.
3: Clar, heu de pensar també que era, o sigui, quan va arribar Cardedeu, crec que tenia 27 anys, i era soltera, que per l'època era molt estrany. Això també ens va cridar molt l'atenció, perquè es va casar de gran, el que consideraríem ara, de gran, i va tenir fills molt grans. Llavors, vam pensar, ostres, ella era soltera, venia aquí a treballar i vivia de fonda, bueno, Cosmos, per la gent de Cardedeu, al Xurín, i els caps de setmana baixàvem el tren cap a Barcelona i tenia una certa independència que les dones en aquell moment no tenien.
2: I de fet segurament era, bueno, això ens ho va donar a entendre una mica la filla també, que potser no era massa ben vist dins del poble, no? I amb tota la documentació que hem pogut trobar després, també és veritat que això li exercia certa pressió social, no? Tu al final estàs en un poble on el paper que s'espera d'una dona és un, i tens tot aquest mini exèrcit de bibliotecàries que tenen un altre tarannà, no? I una altra manera de sentir, tenen aquesta autonomia guanyada. I la Maria Shelley, les seves cartes personals, de fet, explica sovint o es detecta aquesta pressió social que notava tota l'estona per casar-se, per tenir fills, i ella reclama constantment, no?, aquesta necessitat d'independència.
1: Clar, i davant de tot això, la gent dirà, ostres, com pot ser que una persona, amb tot el que esteu arribant a explicar, no sigui coneguda? Jo ho diria amb tres paraules, no? Era una dona. Bàsicament,
3: sí.
1: Com això.
3: Jo crec que era una dona i va marxar molt d'hora del poble per treballar a la Biblioteca Nacional de Catalunya, vull dir, amb un càrrec important, però ella deixava constància, ara deia la Maria, tenim escrits personals al dietari, i en el dietari de la biblioteca diu, jo no vull marxar mai d'aquesta biblioteca de Cardedeu, em voldria quedar sempre. I de cop marxa, va estar 7 anys aquí, se'n va, i al cap de 3 anys de marxar mor. Vull dir que tampoc va donar com temps i va quedar en l'oblit, realment, després d'aquesta mort. No sé si m'estic avançant i aquí hi ha algun spoiler, però hem trobat que un cop emmalalteix, diguem-ho així, ella ja no té un càrrec i ja la releguen als seus labores o a sin profesión conocida. Mm. I no queda constància en cap cas que ella fos bibliotecària. Llavors també això diu molt.
2: Sí, això va cridar moltíssima atenció, no? Perquè algú amb el recorregut que ell havia tingut, que va passar pel CSIC a Madrid, va passar per la Biblioteca d'Olot, va passar per la Biblioteca Dirigir, la Biblioteca de Cardedeu, just quan es va obrir, d'aquí va anar a la Biblioteca Nacional de Catalunya, i de fet, segons ens va explicar la seva filla, i hem pogut trobar certa documentació que corrobora que va ser cridada per l'Arxiu del Vaticà. Però es veu que aquí ja no va treballar, sembla ser que aquí el tema del matrimoni sí que ja va tenir alguna cosa a veure, perquè recordem que en aquella època...
1: No estava ben vist a l'església.
2: En el moment que et cases, t'ha d'autoritzar el marit tant per treballar com per viatjar, com per tenir un compte bancari, no? Llavors és aquí on es perd tot. Però nosaltres ens queda molt l'atenció que amb tota aquesta trajectòria, després trobar documents on posa, quan ja emmalalteix, on posa sin profesión o sin dedicada a sus labores. I penses, ostres, jo estic de baixa, i en el moment que estic de baixa no deixo per això de ser productora, periodista, el que sigui, no?
3: Però i aquí més era algú que estimava tant el que feia.
2: Exacte.
3: És el que ens va sorprendre moltíssim.
1: I de fet, un d'aquests trets diferencials de la seva història, de tot el que engloba aquesta figura, que diré, inclús m'atreviria, doncs, no mística, però sí que hi ha molta cosa desconeguda al voltant, és que no és només aquesta potència com a persona que va desaparèixer en l'oblit, sinó el fet de que tota la tasca que va dur a terme, no, la importància no rau només de lo pionera que va ser, sinó que va dedicar també aquesta vida a les dones, no? Aproximar la cultura a les dones, aproximar la biblioteca, a que igual que ella s'hi havia introduït, doncs d'una altra forma, però aproximar aquesta lectura a les dones de Cardedeu.
3: Sí, de fet, ella diu que comença primer com acostar-se a les mestres i a través d'aquí doncs, va d'excursió amb elles al Pla Morató aquí a Cardedeu com per fer-se coneguda entre les nenes. I després doncs, diu també, tant de bo a través de les nenes puguin venir aquestes dones, les seves mares, aquí a la biblioteca. També penseu que en aquell moment a Cardedeu venien molts estiuejants, el que ens està passant ara amb els barcelonins, no? I eren els que venien també a la biblioteca, tot i que parlant també amb la Teresa Manyans deia, a Barcelona tampoc hi havia biblioteca, no és que fos una cosa que ja coneguessin, però sí que tenien, potser, venien aquí a estiuejar. La gent que vivia a Cardedeu estava treballant, llavors en l'horari de feina no podien a la biblioteca, potser. Però, bueno, ja funcionaven també com a refugi climàtic i també com venia una mica això. Aviam si d'aquesta manera, doncs, més està calentit en la biblioteca, aviam si la gent hi ve, no?
2: Jo crec que hi és percepció personal després d'haver llegit tots els escrits que en tenim d'ella, eh? Però sí que crec que per ella la cultura era també, en certa manera, una manera d'alliberament femení. O sigui, ell havia trobat en els llibres, i a més llegia moltíssim, i moltes vegades fa referència als llibres que llegeix, un refugi molt personal, que és el que li permetia veure cap enfora aquesta diferència que per ella era incomprensible entre els homes i les dones, no? Ella no en tenia, perquè una dona no pot anar a prendre alguna cosa al bar després de treballar, per exemple, i això més ho explica així, no? El per què has estat alhora jo i no puc estar si he estat treballant després prenent-me alguna cosa al bar. Llavors, jo crec que ella entenia que la cultura era el que li permetia, o aquest nivell de lectura i tal, era el que li permetia veure això i veure aquest abús, no? Llavors jo suposo que per això volia d'alguna manera apropar especialment a les dones, no? Perquè per ella s'estaven com relegant doncs aquesta força masculina i el fet de no llegir no ajudava.
1: De fet, han canviat moltes coses, però malauradament en seguim lluitant per moltes més i segurament que ella no s'hauria pensat que tant temps després seguiríem amb aquesta lluita al peu del canó. Ja per anar acabant, companyes, deixeu-me que us emplaci a explicar recollida de signatures. Avui emplaceu a tothom a la biblioteca que es diu Marc de Vilalba, però bé, convoqueu a la gent.
2: Doncs sí, avui una mica l'objectiu és no només donar a conèixer el projecte que estem fent, la investigació, i demanar ajuda, evidentment, a tota la gent de Cardedeu, a voltants, que pugui recordar la Maria o que potser en una de les moltes fotos que podrem ensenyar diguin, ep, aquest és el meu avi, no? Intentar rescatar el que sentia la gent quan anava a la biblioteca i demanem aquesta ajuda. Iniciem també com una segona part, que per nosaltres és molt important, perquè estem d'acord que Cardedeu, en el seu moment, a finals dels 40, bueno, amb la situació i el context que era llavors, no es va fer un reconeixement com calia, aquest carrer d'Àvila que ningú sap que va en el seu honor. I nosaltres pensem que tenint en compte que ara es farà tot aquest seguiment i que hi haurà un documental que ens permetrà explicar la seva vida, crec que Cardedeu ha de tenir també una segona oportunitat per ara sí rescatar aquest nom i donar el reconeixement que es mereixia a la Maria. De quina manera? Doncs això, aquestes opcions són les que explicarem aquesta tarda. Començarem una recollida de signatures, però encara estem canalitzant quina és la millor manera per rescatar el seu nom.
1: A quina hora ho farem?
3: A 6:45 a la biblioteca Marta Vilalba, la biblioteca de Cardedeu.
1: Ens hem d'apuntar, és absolutament obert a tothom?
3: Absolutament obert, gratuït i... Sí, perquè també m'ho han preguntat. I res, això, explicarem la història i també la idea que tenim de documental. Hem de dir que amb les fotos hem trobat a moltíssima gent de Cardedeu que sense saber-ho ens han ajudat moltíssim, així que emplacem a tothom a venir aquesta tarda.
1: Doncs animo jo també des d'aquí que tothom qui vulgui pugui venir a la biblioteca. Us aviso que hi ha moltes sorpreses, moltes novetats, s'estan preparant coses molt xules que encara no es poden desvetllar, però que donarà molt a parlar i segur que com a mínim una vegada o dos més us tindrem perquè el Territori 17 explicant aquesta meravella de persona que està en oblit, bàsicament per ser, malauradament, una dona. O per sort, malauradament a la història refereixo. Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
0: Passen 5 minuts de 3:15 al Territori 17. Doncs avui 10 minuts per les 10 amb en Guillem Sánchez amb els tuits. Què tal, Guillem?
4: Què tal, com estem?
0: Sembla de nit, eh? O sigui, avui...
4: Sembla que siguin les 7 de la tarda, quarts de 8, aquella hora que dius ja no sé què fer, el dia ja està perdut...
0: De veritat.
4: Fa una miqueta de fred, ja... Bé.
0: És que no em dóna per somriure, de veritat.
4: Per tant, dia perfecte per fer què?
0: Dia perfecte per fer sopa!
4: O per anar
0: al cinema.
5: Però avui no és el dia de l'espectador.
4: No.
5: Llàstima.
4: No. Però lo prometido es deuda. Ahir ens vam comprometre a fer una secció que versés sobre La bola negra, que sí. És la nova millor pel·lícula de l'any i pel·lícula preferida de l'Ona cap de setmana.
0: Sí.
4: Per tant, bé, aprofundirem una mica més en aquesta qüestió. Per exemple, aquest usuari que ens diu com es torna a fer vida normal després de veure La bola negra? Com es torna a fer vida normal, Ona?
0: Doncs no posant-te la banda sonora de La bola negra,
4: per exemple,
0: perquè literalment és...
5: Però què passa amb la banda
0: sonora? Jo escolto aquesta cançó i em poso a plorar instantàniament.
4: Sí, és tan fort, això?
0: No, perquè és una cançó com et recorda, diguéssim, a escenes de la pel·lícula i, hòstia...
4: Aguanta, fins a les 10. Aguanta, sí. que no ens vingui aquí plorera. No.
5: Li encanta, eh?
4: Va, l'Adrià ens escriu això, diu... Em sap greu haver anat a veure La bola negra el divendres, perquè em sembla un gran pla de diumenge ficar-me al cine i posar-me a plorar.
0: Perfecte, és el que vaig fer jo, sessions matinals de diumenge.
4: Però es pot plorar un diumenge al matí o és més de vespre també?
0: Mira,
4: a plorar?
0: Fa unes setmanes que vaig a les sessions matinals del diumenge per dos motius. Primer,
5: estàs jubilada?
0: Primer, perquè un diumenge al matí doncs pots anar al cinema. Bueno, són tres motius. L'altre motiu és més barat.
4: Val.
0: Doncs estalviem diners.
4: Aquest és important.
0: I el tercer motiu és... ostres, aprofites el temps, fas alguna cosa de cultura...
4: A més, és d'aquells plans que t'obliga a llevar-te, no una hora molt d'hora, sinó a una hora prudent i ja enganxes...
0: No t'adorms.
4: I enganxes rutina per després
5: anar a fer el vermut
4: i menjar alguna cosa.
5: Jo anava a dir una altra cosa. I digereixes millor les crispetes.
4: Per exemple.
0: Sí, jo esmorzo al cinema. Doncs és el meu hobby preferit.
4: Perfecte. Mireu, ja m'he imaginat la imatge que ens escriu en Dario, que ens diu, només puc dir que milions de professores de llengua estaran demanant l'hora següent per posar tota la pel·lícula seguida a primer de batxillerat.
0: Sí o no?
5: Sí. Jo crec que no.
4: Per quina assignatura és més aquesta pel·lícula?
5: Literatura castellana,
0: història.
5: No?
4: Història, literatura castellana. Sí.
0: Ah, literatura... Bueno, clar, perquè clar. És en Lorca, però per història també al final parla de la Guerra Civil. Però tot i així potser encaixa més a... Sí, a literatura.
5: Jo a història els hi posaria La llengua de les mariposes.
4: Sí, aquest és un clàssic també. Ostres, com es deia aquella?
0: El nombre de la rosa.
4: Sí, El nombre de la rosa i un altre que també...
0: Pel·lícula preferida del meu pare, aquesta.
4: Un altre que era sobre Romeu i Julieta. Shakespeare in Love.
0: Ai, xulíssima aquesta. Molt bona, sí.
4: A primer de batxillerat.
0: Sí.
4: Vinga, una opinió una mica dissident d'en Roger, que ens diu avui. Hi ha moltes coses a lluar de La bola negra, però em passa una mica com amb el looks de la Rosalía. I trobo una pàtina de pompositat i grandiloquència que acaba pesant massa, com si volgués subratllar constantment la importància del que explica. Sí,
0: a veure. O sigui, és una pel·lícula... A mi m'agrada molt, li vaig dir a l'Andreu, m'agrada molt aquesta pel·lícula per dos motius. Un, perquè és una pel·lícula necessària, i l'altre perquè és molt maca estèticament i visualment, atrau molt. I al final és una cosa dels Javis, o sigui...
4: Això sí que ho he escoltat, que hi ha aquest punt de bellesa amb el rodatge, amb la fotografia, amb les imatges... Que...
0: Estan per romantitzada, però realment, o sigui...
4: Però sense sobreactuar.
5: Surt dels paràmetres bàsics del cinema, no?
0: Ostres, mare
4: meva. Mira, me l'has deixat... Ai, me l'has deixat votant, Andreu, me l'has deixat votant. L'Àlex, que ens diu... Ja era hora que sortís de l'estat espanyol una pel·lícula amb cara i ulls que no anés sobre una família desestructurada que se'n van de vacances i perden els nens, dirigida per Leo Harlem i Santiago Segura.
0: Padre, no hay más que 15.
5: Ara acabes de mencionar Santiago Segura, La bola negra, és la segona pel·li que més s'ha anat a veure al cinema.
4: Després de... Els nostres amics.
0: Ai, de veritat, ja és que està. Us podeu posar aquesta pel·lícula a...
4: Segueix sent un referent, t'agradi o no, segueix sent un referent a la cultura, de l'estat espanyol.
0: Doncs
4: a la cultura de l'estat espanyol. I mira, jo també pateixo com ho fa aquest usuari, que ens diu, tinc por d'anar a veure La bola negra, que no m'agradi i que m'expulsin de la zona euro. Perquè, clar, aquesta és l'altra. Ara, amb tota la... en tot el moviment mediàtic que hi ha i que s'ha generat, clar, sembla que t'hagi d'agradar sí o sí, o que hagis de sortir fet una...
0: No, no,
4: fet una ceba.
0: Jo amb això tinc un motiu... Ai, un motiu, tinc un argument, i és, tu pots anar a veure el cinema a la Bola Negra i, òbviament, hi haurà un públic que no li agradarà aquesta pel·lícula. És a dir, però el s'ha de veure.
4: I que no s'emocionarà.
0: I que no t'emocionaràs. Hi ha gent que li arribarà més perquè li tocarà més motius. M'explico?
4: I tant que sí.
0: Perfecte.
5: Ho acabarem, t'has explicat una, molt bé, Ona.
4: Ho acabarem amb una piulada.
0: Perfecte. Sí? Sí.
4: Mira, aquesta persona que és optimista de mena, que ens diu... L'última vegada que va haver-hi una acampada a Madrid, com la que estava en aquests dies, el Barça va guanyar la Champions. Ho comento per buscar alguna cosa positiva i esperançadora de la situació. Jo ho deixo aquí, per no plorar més del que podríem plorar amb tot el que estem comentant i vivint, un punt d'esperança que sempre hi ha de ser.
0: Doncs bé, Guillem, aniràs a veure la Bola Negra?
4: L'hauré d'anar a veure, m'estàs obligant a anar a veure la Bola Negra.
0: Jo... Simplement per poder-ho comentar havent vist la pel·lícula, que és més divertit.
4: El que no sé és quan, perquè aquesta setmana ja la tinc ocupadíssima, el cap de setmana també, per tant haurem de buscar una cita per la setmana.
0: Guillem Sánchez, l'home amb l'agenda més ocupada que podeu conèixer.
4: Correcte.
0: Que vagi molt bé, ens veiem demà, puntuals aquí.
4: Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. Doncs amb els tuits d'en Guillem Sánchez acabaríem avui al Territori 17. Nosaltres us comentarem també que, com sabeu, avui la previsió meteorològica és complicada. Andreu Jiménez, no sé com està ara mateix el temps.
5: Doncs mira, ara si entrem al radar, Ona, pràcticament és que està plovent a tota la zona del prelitoral català, la part de la Catalunya central que s'aprova més a Osona, i el Territori 17 ara mateix està cobert d'aigua, eh? El Ripollès, Osona, el Moianès, el Vallès, el Lluçanès... Són zones que ara estan plovent i que es mantindrà així tot el matí. Tampoc es veuen grans tempestes, que potser sí que estan afectant més a la zona d'Osona Nord i al Ripollès, allà on potser sí que la pluja acaba amb més intensitat, però el que s'havia previst, com comentava en Pep, que el Vallès Oriental seria la comarca on poder faria més mal aquesta pluja, doncs de moment no està sent així, per tant ens mantindrem informats i hem d'estar pendents del temps.
0: Tot i que és veritat que si mirem el radar ve una gran quantitat d'aigua, llavors això, precaució com sempre diem a les carreteres, sabeu que avui és un dia que s'ha de tenir paciència i també doncs, molta precaució, que és el que volem remarcar des d'aquí al Territori 17. Andreu, moltes gràcies.
5: Igualment, Ona, que vagi bé.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Nosaltres, com sempre, hi serem demà puntuals a les 9 del matí. Que vagi bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: M-E-Y-O-U-M-E.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.
2: Sant!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha alguns retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
2: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fonts policials de la Policia Nacional, està previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la unitat de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu. Així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i, per tant, un operatiu que encara està en marxa.
1: Gràcies, Pol. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan. Come on!

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un més alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa. El cabal del riu, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és alt, però ara s'ha reduït en una hora la meitat. A les 10:20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
1: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I anem ara fins a un altre punt. En aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
3: Bon dia. Doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals. És el cas de l'escola Bressol Municipal L'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, s'està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares, és l'equipament de referència de formació ocupacional. Allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embussament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
1: Gràcies, Eva. Bon dia.
3: Bon dia.
1: ISO i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

a muntar a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles, que ha marxat qui sap on, que ha marxat qui sap on, però ara vull tornar a l'últim cop.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons, les farem retornar com si fossin canons. Sento els teus solos i em venen senglors. Potser són d'angoixa, alguns sonen com glots. Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo d'aquí Barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturades, però si avui m'emborro

Avui dinem noi Gerardo i Maria, veure el Zac al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Ha canviat de color. Ei, agafem

0: hauríem d'haver fet més.
1: Amics, us estimo molt. De tot cor, moltes gràcies per haver vingut, de veritat. Per nosaltres és molt important que sigueu aquí. Cadascun de vosaltres significa molt per Mishima.
2: O sigui que vinga, fem la foto, va, veniu cap aquí.
1: Que hi sortim tots. Lluís, quasi tots hem tingut nens, alguna nena. Ja no es tracta de flipar-nos o muntar cap escena. Seguim per fer coses que valguin la pena. Ei, per riure i assajar, somiant-se a les plenes. Fixa't com canten, semblen cinc.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 1, us parla Arnau Vilà. Precaució avui per les pluges, on Protecció Civil ha enviat un S-alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint aquest episodi, anem fins al Baix Llobregat, on el Víctor Asensio, del Prat Ràdio, ens dona la darrera hora. Bon dia, Víctor.
2: Bon dia, doncs aquí al Prat, normalitat, de fet, ara mateix sol, malgrat que fa una hora que hi ha pluja de forma torrencial aquí al Prat. Si bé cap a les 11 havia començat a caure pluja de forma més o menys intensa durant 15 minuts, ha sigut a partir de les 12 quan ha caigut de forma torrencial aquí al Prat. De fet, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, a migdia el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny, però, del cabal màxim del riu al Pas del Llobregat. Recordem, però, que els efectes sobre aquest cabal del riu es poden veure hores després que plogui, i és per això que se segueix recomanant no apropar ni a rius, ni a rieres, barrancs o altres zones inundables. En el moment de més intensitat aquí al Prat, s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, són la carretera de l'Aviació, Doctor Soler i Torrents, Avinguda Remolari i Fondo d'en Peixo, on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals. Segons el consistori, són punts on, per l'orografia de la ciutat, sol acumular-s'hi aigua. No hi ha, però, cap tipus d'incidència material ni personal que acabem de lamentar a hores d'ara aquí al Prat.
1: Doncs moltes gràcies, Víctor, i seguirem pendents aquestes pròximes hores.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs, en aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona informa que s'ha tallat de forma total la ronda de dalt en sentit Llobregat a l'altura de Passeig de la Vall d'Hebron per inundació. A hores d'ara, la Guàrdia Urbana està desviant el trànsit per vies alternatives. I PSOE i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en 2 decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. A banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullira Ràdio. Sergi Ivanusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
2: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
2: Puc comentar... és que no sé si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
2: Correcte.
0: coses.
2: No sabem què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma...
0: Sí, fins aquí.
2: Vale, ja. Que va sortir fa un parell de 3 anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí, sí.
2: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estarien plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Hòstia, no ho sé, la veritat.
3: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
2: N'hi ha alguna a l'estrenes, sí.
3: S'ha estrenat Mobland, que
2: sí, senyor.
3: És Tierra de Mafios, em sembla que està traduïda al,
2: sí, senyor,
3: al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
3: A Movistar Plus ja es veu com 2-3 dies més tard, representa,
2: sí,
3: el capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
2: correcte,
3: va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
2: sí, no,
3: entre
2: no,
3: els tres.
2: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
3: Potser els Emmys, no ho sé.
2: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de... Bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent.
3: Gent en general.
2: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
3: La segona temporada ja està en marxa, ja, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
2: sí,
3: ja he vist Widow's Bay.
2: I què?
3: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, això està bé.
3: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
2: Sí.
3: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
2: Sí.
3: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
2: No és comèdia.
3: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat, més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
2: O sigui que prou bé.
3: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
2: Bueno, està bé, molt bé, està molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
2: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
3: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia.
2: Bé.
3: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cinei.
4: They're a special group.
5: NCIS!
4: They can be anywhere in the world.
5: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
6: NCIS,
7: AFP, Australian Federal Police,
5: to stand shoulder to shoulder.
7: This is our turf.
8: We can have a problem here.
5: To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és...
3: Univers Enfis.
2: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, només?
3: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
2: Doncs pues ho has encertat, eh?
3: Podria ser.
2: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé. Entre la regió Indo-Pacífic.
2: Jo aquí m'agradaria llegir...
0: NCIS
2: Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
3: Molt bé.
2: 8 sèries?
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Jo no ho recordava,
3: bueno,
2: això.
3: A Miami, Las Vegas, que potser són les més...
2: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo és
3: això
0: que...
3: Això és CSI.
2: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això no
2: és,
0: no
3: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
2: Clar,
3: clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar, clar, clar, clar.
0: Sí, sí.
3: Aquí, com que tenim un internet de, que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
2: Entre que aviam, que el wifi tal...
3: Aviam, podeu seguir parlant, perquè
2: no, no, sí,
3: fines,
2: no,
3: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
2: Pues re, escolta... Warner TV, eh?
0: Sí.
2: Això què és? Això no, deu de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
3: Warner
2: no?
3: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
2: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
3: En CIS Los Angeles, New Orleans,
2: sí.
3: Hawaii, vale. Origins, New York, Sydney. Molt no me'n surten quantes, em diu que en surtin.
2: Et digui que eren 8, eh? Aquí ens falta
3: una. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui.
2: Pues re, escolta.
3: I Jack, Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
2: Vale, ah, clar.
3: Però no té el nom encís al principi.
2: Bueno, pues escolta, 8 sèries, eh? Derivades que té aquesta sí, franquícia, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney+, Plus, al que arriba és City of Blood.
1: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
6: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
10: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
11: ¿Ha estado de gira?
10: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
12: Todos han desaparecido en 6 meses.
10: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
13: Vamos a cazar. Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
2: sí,
0: en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lidien visionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
2: Mira, quan has començat a llegir...
3: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
2: Això també dic, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
2: ja. Són...
0: contraposició vampirs polítics sí, sí. No està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
2: Sci-Fi,
0: avui estàs molt anglès, eh?
2: Bueno.
0: El corazón sí. Del crimen.
14: ¿Qué haces aquí?
15: Solo quiero trabajar con los mejores.
14: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
15: Porque hacíamos muy buen equipo.
16: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
15: Nos las apañaremos bien.
14: No durarás mucho aquí.
16: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13.
2: No, bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val.
2: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
3: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
2: Vale, molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Mm-hmm. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
2: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
2: Pues mira, Calle 13 confirmo que entra a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
2: Vull dir, a més, estan amb, a una, com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això ens ha traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: En tu sé el dinar?
17: Soc amb Capità Utac.
11: To je radšej tvá zabava.
17: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja...
3: Oh, quina poca feina que tens. Sí.
0: A més, és que, oh, quina mandra. Apple TV...
2: Seria també polonesa, si no m'equivoco.
0: Sí,
2: com a mínim el
0: trailer... Sí, he dit polaca, polonesa, volia dir.
2: Exacte.
3: Bueno, has dit polaca...
0: Polaca som nosaltres, eh?
3: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entes mai. Mira, perquè
0: Sergi,
3: no passes un moment per fer un canviar.
2: A més, perdó,
3: cara,
2: la pàgina...
3: I has dit novel·la polaca, clar.
2: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera
0: sí,
2: que quan ho extreguis ja estàs fent en català.
0: Ah, vale, doncs pues ja ho provaré.
2: Això t'ensenyaré.
0: Ja ho provaré per la següent. Apple TV, Slow Horse.
18: What are you doing?
19: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
18: What do you want?
19: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
18: Just a coincidence.
19: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
18: Oh, shut up. You can leave the way you came.
19: It's all right to come through the house?
18: No.
19: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
3: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
3: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat.
2: Algú té contractat
3: Els pares de la Maria, no cal que diga mentires.
2: No passa res, jo també xupo dos
3: tinc Apple pies. TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
3: A nivell
0: sí,
3: de qualitat, sí, sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
2: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, eh? Que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
0: Vale.
2: Entens? O sigui,
0: sí,
2: des de l'inici
0: sí.
2: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí, sí, sí.
2: Remarcable.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
2: cert,
0: cas, digues.
2: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
3: Va anar any per menys.
2: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
2: Abocador,
0: conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
20: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
21: Rise and shine!
20: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
22: Have you ever seen a man not a finger die?
23: He's a bad seed. Nothing good will come of
24: him. What are you going to do? Come on, come on, come on.
25: Rehabilitation.
26: Hey, that's what your job is.
27: Michelle, I call Michelle. Was born
28: for this. But this job is all about listening.
0: És una presó de Xenoas, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina. Només que aquí, qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
3: Vaja.
0: Bueno, aquí, dius, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc, és que, mare de Déu, què és un lugarteniente?
2: Una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale. Obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que, contra tot pronòstic, funciona. Però per quant temps?
2: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, en una presó.
0: Ah.
2: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
1: ¿Quién eres?
4: Francis Neely, 124 de West Haven, Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
1: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
1: Ya.
4: Te lo explico.
1: No me jodas.
4: Quiero la verdad.
1: ¡Neely! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
4: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
2: Neely.
0: S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
2: Pues,
0: adéu,
2: què?
0: Sergi.
2: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant de trames que no s'han explotat mai.
2: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir, el recurs de la seva existència, per així dir-ho. Ah. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, lo qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Uh-huh. Dit això,
0: estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
5: Come on! Come on! What was that?
6: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
7: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
21: You all need to get out of here before it comes back.
23: Before what comes back?
21: Whatever's haunting these woods.
23: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things, que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984-85, que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
2: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
2: A més,
0: bueno, clar,
2: és més fàcil quan és un actor de veu, sí, tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? Bueno, en fi.
0: Sí.
2: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
0: sí.
2: Això.
0: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar.
2: Sí.
0: Què és la plataforma i què és la sèrie?
2: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
0: I s'estrena a Comedy Central.
2: S'estrena a Comedy Central,
0: sí.
2: Correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres, i juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé. No ho sé, segur.
0: Vale.
2: Vale, estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
0: Claro.
2: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
0: Claro.
2: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com, per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America. Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els nens...
0: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
2: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
0: Too much.
2: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda per això.
0: Perfecte. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
2: I tant!
0: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
8: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm ready.
9: Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
10: Aquí viene la mano de Dios.
8: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual.
9: De esto no se libra a nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
0: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
2: Sinopsi Netflix.
0: Sí.
2: Tres línies i vinga.
0: A favil. Si vols saber què passa, mira-la, home.
2: Exacte.
0: A Netflix, el que també arriba...
2: Digues.
0: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar el nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. La última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
1: És que
0: escriu unes coses que no ho sé. No ho sé si mostren una part d'ell que no hauria de sortir a la llum.
1: Ja t'entenc.
0: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya. L'anterior anava molt sobre necrofília. Llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes. I clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
1: Ja tant.
0: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podia seguir mirant-la.
1: T'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huynh-John.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
1: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
0: No ens expliques ni l'època, no ens expliques
1: no,
0: ni...
1: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
0: Sí.
1: Triangle. Vinga, ara ja repassem sense trailer. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bishcombe, com es digui, i a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, separats del seu amor.
0: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
1: Exacte,
0: no?
1: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
0: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que es paga molt bé.
1: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
0: sí,
1: té Paula Echevarría com a protagonista.
0: M'estic
1: confonent de sèrie.
0: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
1: no
0: Martínio
1: diu,
0: Rivas, però no era aquesta.
1: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastual és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Párrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
0: Evidentment,
1: tenim Paula Echevarría,
0: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
1: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
0: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
1: A Max, HBO Max, Youth, a Filmin, Such Brave Girls, a Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, a Beas Corpus, també, a Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes.
0: Aquesta, interessant, eh?
1: Sí?
0: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un, doncs això...

0: un format no panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
1: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime, Possession, HBO Max, Four Block Zero, El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
0: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
1: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest
0: sisme. A veure si us ho veieu tot.
1: A veure si teniu nassos. Sí, anava a dir això. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en Sèries, l'espai de sèries d'Oulé de Ràdio.

0: Sometimes do what hurts. Pledge allegiance to my burning. Bon dia, son les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
0: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho reclama la cap de projectes, Elena Cintes.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
0: En Cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet, Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català, al partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: L'episodi de pluges torrencials que escombra Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot de litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida i els Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SALERT al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tiene que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia de nou, Luismi.
3: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo, per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la Selva, al Gironès, sud del Gironès especialment, de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual ja ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons fins i tot de l'Alt Camp o de la Conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als Hostalets de Pierola. Han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona Capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la Riera de Rubí, del Llobregat, de la Riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes d'aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà, ja està confirmat, aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts, la roda de premsa posterior, i que està seguint la Carina Bellbeu. Carina, bon dia, com va?
11: Bon dia, sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
12: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además, vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
13: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: És la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestions pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
14: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
15: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
4: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí, després de pràcticament dues hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
17: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagava tot l'alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
16: Serveis Socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: És un quart de 3. El Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
18: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
4: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
0: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
19: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
21: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
20: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
22: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
20: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
2: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
5: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
2: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari el conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedés suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
0: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
23: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
6: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
4: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
24: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones, lógicamente, son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
4: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
0: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
4: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
0: I ara sí, és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
25: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
3: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
25: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tenis de taula, el Ser l'Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
7: El club tenis taula Ser l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
8: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que la majoria de partits serem els favorits.
7: L'Esparregarí i Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
9: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, a millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
7: Segons les previsions, el Ser l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
25: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia, i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
10: Fermín está en un estado de forma tan fantástico, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
25: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente. I setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús

Quan s'escalfen, poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia. Utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures. I comprar garrafes en comptes d'envasos petits, a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 per risc de tempestes fortes i d'inundacions. De fet, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades les últimes hores, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa de nous aiguats que poden ser violents i que es desplacen cap al Vallès i al Mar.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats es van desplaçant de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques de Girona. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, Marta. Doncs un temps molt regirat, com no cal dir-ho, i de fet, a hores d'ara, tempestes que ja estan perdent una mica d'intensitat, però encara són extenses, sobretot en aquest cas a les comarques de Girona. S'ha d'advertir que nous ruixats s'estan formant, per exemple, al prelitoral barceloní, també a les muntanyes de Tarragona o al nord de Lleida. Ens ha quedat una atmosfera molt carregada i, per tant, les immediates hores encara tindrem algun xàfec intens on ja ha plogut tant, però d'una forma més local. Ja diem, les pluges més importants se situen a les comarques de Girona, però han de ser menys torrencials que fins ara.
0: De seguida ampliem la previsió del temps. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Sumar arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'Esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
5: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. Al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaurana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Les pluges torrencials que escombren Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i del sud de Girona. A les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, és a dir, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer prop de 400 serveis amb algun salvament puntual de persones arrossegades dins dels seus vehicles. Això sí, no s'han de lamentar víctimes. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud, de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
1: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: Com sentíem, la comarca de l'Alt Penedès és una de les més afectades per l'episodi de pluges amb més de 100 litres per metre quadrat a diversos municipis. Repassem què ha passat en aquest episodi a la comarca amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
3: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que, després, ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, Baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles atrapats, a més. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
4: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
5: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
4: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font del Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: Com us dèiem, les tempestes ara es van movent cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme. A les pròximes hores, les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia de nou. Doncs a hores d'ara pendents d'aquestes tempestes que s'estan desplaçant cap a Girona, perdent pistonada, també s'ha de dir, però d'aquí a poca estona, d'aquí a mitja hora, una hora, fins a les 4 de la tarda aproximadament. La pluja serà intensa, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, i és on més aigua s'hi recollirà, de la demarcació gironina. També pendents d'algunes tempestes que s'estan formant a hores d'ara al Pla de Lleida, prop de Lleida capital, i també, per exemple, cap a l'interior de Tarragona. Però el gruix d'aquestes tempestes han marxat, algunes han quedat més cap a Girona, com dèiem, i al llarg de la tarda, al nord de Lleida, muntanyes del prelitoral, àrea metropolitana, però sobretot interior, tornaran a tenir alguna situació de tempesta intensa, però sempre molt més local, situació que ja demà, per exemple, Marta, serà molt més tranquil·la.
0: L'altre titular indiscutible del dia el trobem avui a Madrid, perquè s'han aprovat dos decrets per l'habitatge, finalment. És l'acord al qual han arribat el PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut. De fet, ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que està seguint la Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
7: Bon dia. Sí, el paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encara l'IVA als pisos turístics. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Un esforç del govern espanyol, diu la ministra d'Habitatge, amb què els grups de l'oposició s'hi poden sentir còmodes i confia en la generositat dels partits perquè aprovin aquest decret Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez.
8: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
7: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Recordem, arran del desallotjament, ara fa una setmana, d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació de tota aquesta normativa.
0: Gràcies, Carina. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta aprovació del Consell de Ministres. El govern de la Generalitat demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
9: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
10: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
9: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets. Ho consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions. Al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que és avui a Terrassa, ha augurat des d'allà que el decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un sol reial decret.
9: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
11: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat també avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per tal de contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
12: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Agesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Agesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
9: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja en el món local. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
15: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
14: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
16: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
14: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: 3:15, ens situem ara a Girona. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen dins del barri vell, tot i ser obligatori. Ho recull un estudi del RAC que per primer cop ha analitzat tant la mobilitat ciclista com en patinet a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
17: Les 264 enquestes del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i el 72% no ha registrat el vehicle a la DGT malgrat ser obligatori. Una altra de les dades és que un 40% dels ciclistes s'assalta el semàfor en vermell i, a més, el 22% no respecta el pas de vianants, un percentatge que també arriba al 58% al carril bici-bus. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
18: La sensibilització i la sanció és que no tenim gaires eines més. Llavors, escolta, seguirem fent aquest tipus de coses. Segur que el RAC en sap més que jo. A vegades, doncs, el que necessita és anar fent i jo crec que amb el temps, doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem, en definitiva, és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar la bicicleta.
17: Els usuaris encastats valoren com a aspecte més negatiu amb un 5,3 sobre 10 la continuïtat dels carrils bici a la ciutat i a un 18% els han robat el vehicle el darrer any.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la plantilla de la policia local ha decidit plantar-se i deixar de fer hores extres. Ho fan per denunciar el deteriorament de les condicions laborals i també de salut dels professionals. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: No és la primera vegada que els agents de la policia local de Palamós prenen aquesta mesura de força. Ja ho van fer el febrer del 2025 en un conflicte per millorar les seves condicions laborals que es va allargar més de 3 mesos. Ara els agents han decidit tornar a renunciar a fer hores extraordinàries per cobrir els torns. Miquel Àngel García és delegat sindical de CECIF a la policia local de Palamós.
20: Ja n'hi ha prou, ja creiem que ja n'hi ha prou, la plantilla ha fet puf, ja n'hi ha prou de cobrir les mancances estructurals d'aquesta policia amb hores extres, en comptes de fer un pla seriós i fer oposicions amb agents de carrera.
19: Els agents de la policia local de Palamós denuncien sobrecàrrega de feina per manca de personal, condicions laborals cada cop més inestables i retallades salarials. Es queixen que l'Ajuntament no hagi aplicat encara les sentències judicials que els reconeixen el dret a cobrar diferents complements salarials.
0: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt a l'Urgell sumaran guany un dia més d'activitat. La 37a edició oferirà experiències gastronòmiques com tastos a cegues i també musicals. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
2: Els grans protagonistes de la fira continuen sent els torronaires amb IGP Torró d'Agramunt, que presentaran les seves novetats en l'àmbit de la torroneria i la xocolateria, en una fira que aposta decididament per potenciar la part més experiencial. Això ho indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
21: Cada any el repte és buscar noves experiències i noves activitats que continuïn fent que la fira sigui atractiva pel territori. Buscar noves experiències a les aules, en aquest cas enguany, doncs, aquesta sessió musical que se suma al Tas a Cegues, que va ser tot un èxit, i a les aules del Gust el repte sempre és trucar a la porta de grans noms mediàtics.
2: Del 10 al 12 d'octubre seran més de 150 els expositors, entre torronaires i productors gastronòmics, els que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades, entre tastos, tallers i presentacions de productes. Aquest any, a més, també es potencia la part professional amb la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que aquest any amplia fins a 130 els alumnes participants d'escoles de restauració i hoteleria de tot el territori.
0: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
22: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
23: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
22: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: Doncs més cites encara en clau cultural. Tortosa es prepara per a una nova edició del Festival Artèria, que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan.
9: En aquesta nova edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, es vol posar el públic al centre de les arts escèniques i convertir-los en protagonistes.
0: Ràdio Tortosa, David Benito.
24: El Festival Artèria 2026 té per objectiu incentivar el sentiment de comunitat a través de les arts escèniques en una programació on el públic formarà part de l'escena. Així ho ha destacat el ballarí, coreògraf i creador de l'esdeveniment, Roberto Olivan.
25: Ara ja podem dir que a Terres de l'Ebre estan passant moltes coses, moltes i molt diverses, i que encara ens falta, pues, allò, fer que el públic hi entre, conegui de primera mà, més a prop, totes aquestes activitats. Llavors és per això que nosaltres li donem una mica l'accent a lo que serien els espais públics, la participació, la comunitat. És com donar-li més accent a que se pugui veure no només com a públic des de fora, sinó viure-ho des de dins, des de prop.
24: Teixint Memòries és un dels exemples de participació durant el festival, on dones majors de 60 anys crearan una peça de roba mentre expliquen les seves històries i que servirà com a fil conductor de l'obra Melic, que explora la disciplina del circ.
0: I encara un apunt més en clau cultural, en aquest cas editorial, el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari millor dotat de les lletres en castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
9: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta otorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dijous, 15 d'octubre, en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
26: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit es disputa a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
27: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip,
1: però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
26: En futbol, el jugador del Barça, Rafinha, pendent de conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet en el partit entre la selecció del Brasil, la seva selecció, i Austràlia. El jugador del Barça ha estat substituït en el temps de descans, té unes molèsties a la cuixa dreta i s'espera conèixer què té en els propers minuts. Durant els propers minuts es coneixerà l'abast de la lesió de Rafinha. Hem de destacar que la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 9:45 de la nit a Sevilla contra Croàcia. El blaugrana Fermín López podria ser titular. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente.
3: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
26: Les declaracions del seleccionador espanyol. Avui hi ha previst que faci rotacions en aquest partit contra Croàcia, al segon de la Lliga de les Nacions. Anem a Tarragona perquè hi ha novetats. El Gimnàstic de Tarragona, conjunt de la Primera Federació, en la seva idea aquesta temporada d'intentar lluitar per l'ascens de categoria, i el que va molt bé és el ritme d'abonats. Ens informa des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
4: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els tres partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
5: Excepcional, la nostra gent marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments. Ja aquesta setmana hem dat una xifra molt alta, estem a apropar-nos, doncs, a la xifra que vam acabar la temporada passada, i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
4: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta, assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
26: Gràcies, Jordi Blanc, des de Tarragona Ràdio. I setmana important per al Barça femení. Les blaugranes tenen un doble compromís de nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà, a 6:45 de la tarda, les blaugranes visiten el camp de la Roma. És la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Precisament, el conjunt blaugrana que entrena Pere Romeu ja ha arribat a terres italianes. Aquesta tarda, les compareixences de premsa oficials. I diumenge reben el Real Madrid, partit de la Lliga F. Serà a l'Spotify Camp Nou. De moment hi arriba, i hem de destacar que Aitana està en aquesta convocatòria per al partit contra la Roma, i evidentment es preveu també que jugui contra el Real Madrid en el clàssic, en aquest cas, del futbol femení.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'episodi de pluges torrencials a Catalunya, que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora, es desplaça cap al Vallès i al Maresme. La comarca del Penedès ha estat una de les més afectades per un episodi de pluges de més de 100 litres per metre quadrat. A diversos municipis, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que, com dèiem, es desplacen cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot de litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
1: I PSOE i Sumar han arribat a un acord en matèria d'habitatge després d'una negociació fins a l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, en dos textos acordats entre els socis de govern que contenen mesures, un, més plausibles de ser acceptades per l'oposició, l'altre, que aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils, sembla, a priori, d'aprovar-se en el ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
1: Un altre tema destacat d'aquest Consell de Ministres, perquè també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units entre els Estats Units i Israel i l'Iran. En cultura, el Premi Planeta Escalfa Motors, una mica més de 2 setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador d'aquest premi literari, el millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó Batut, el seu rècord de participació, s'hi han presentat 1.424 originals, la major part provenant d'Espanya. El premi, recordem, atorga 1 milió d'euros al guanyador. I acabem. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la segona jornada de la màxima competició continental. L'extècnic blaugrana es dirigeix ara al Dubai.
4: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
5: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest espai.
6: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts de cognom 29 de setembre de 2026. I un dia com avui de 1896, la biòloga marina Irene Pernasconi naixia a La Plata, Argentina. Formada com a professora de Ciències Naturals, va començar a treballar al Museu Argentí de les Ciències Naturals com a biòloga marina. Va publicar diversos treballs científics i va acabar al laboratori d'equinoderms del museu. Durant els seus nombrosos viatges a museus de l'estranger, va revisar espècimens i altres materials de les seves col·leccions. Per proximitat geogràfica, Argentina va ser pionera en la investigació científica a les illes de l'Atlàntic Sud i l'Antàrtida, on va enviar les seves primeres expedicions als anys 20. Tot i que totes eren liderades per homes, a finals dels 60 la direcció del museu va convocar per primer cop a 4 científiques per liderar la nova expedició per investigar la biodiversitat a l'Antàrtida. Les 4 dones van aconseguir recol·lectar un gran mostrari d'espècimens, habitants de l'ecosistema antàrtic, entre els quals més de 2.000 equinoderms. I ho van fer capbussant-se les aigües gelades a profunditats entre 15 i 73 metres i en períodes de temps que de vegades superaven la mitja hora, establint un nou rècord per l'època. Tota la seva feina va ser reconeguda a la seva tornada i en complir-se 50 anys de l'expedició, quatre punts geogràfics de l'Antàrtida van rebre els seus noms: Maria de la Caria, Elena Martínez Fontes, Carmen Pujals i la nostra protagonista d'avui, la Irene Bernasconi, que va participar també a l'expedició de l'Antàrtida, ja jubilada a l'edat de 72 anys. I un dia com avui, de 1992, els Pets emulaven els Beatles tocant en un terrat per un públic entre el qual hi havia, entre d'altres, Pau Riba i membres de Sopa de Cabra. Estan gravant el videoclip d'Un dimecres qualsevol, un tema de Fruits Secs.

0: En general, la mort és un tema del qual no ens és gens fàcil parlar, tot i que forma part de forma intrínseca de la nostra vida, de la nostra manera d'entendre-la, gairebé no en parlem. Fa 2 anys som provisionals d'una entitat que treballa per construir una xarxa de suport per cuidar el fet de morir amb amor i en comunitat, ja va oferir a Sant Joan un taller sobre la mort, en aquell cas sobre els dols i morir. Aquesta tardor ens proposen participar en un taller de diverses sessions que ens vol ajudar precisament a això, a parlar de la mort. Els tallers comencen aquest pròxim divendres i ens en dona tots els detalls l'Alba Calvo, que ja tenim amb nosaltres al telèfon. Hola, Alba.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Com dèiem, vam parlar amb tu ara fa un temps, fa un parell d'anys, sí, que es va fer aquesta sessió. Potser repetirem alguna de les dels conceptes, però explica'ns una mica, per què ens és tan difícil parlar de la mort?
1: Bueno, ens és difícil, primer, perquè és un tema tabú en la nostra societat, perquè hi ha altres llocs, altres països, altres cultures on es parla molt de la mort, no? La mort està molt dins de la quotidianitat. Però aquí és una cultura on, per tot el que ha anat passant històricament, no, s'ha anat amagant, hi ha molts silencis, hi ha molts dolors, i llavors és un tema que no es parla, que no es comparteix. No, no es parla en les famílies, no es parla en l'entorn d'amistats, en l'entorn laboral, no? I llavors, com el que no es parla, cada vegada va creant més tabú i més dificultat i més silenci.
0: On és, per exemple,
1: i moltes altres causes, eh?
0: Sí, sí. Un exemple d'un lloc on diguis aquí sí que es parla de la mort, és un tema obert i que tu t'hagi generat curiositat?
1: Bueno, hi ha moltes cultures, o sigui, jo no conec tant d'altres cultures en concret, no? Però moltes altres cultures africanes on, per exemple, està molt més present la mort, i també sobretot els rituals de comiat, no? Com que aquí s'han individualitzat molt, hem donat la potestat a empreses perquè gestionin i, no, que sigui quasi una gestió això, no, quan algú es mor, i la ritualització. Hi ha altres països on els rituals són super importants i són creats per la comunitat, per la gent que envolta a la persona morta, no? I aquí, com que aquest moment del comiat, que també és tan, tan important, no el fem comunitari, sinó que el deleguem, doncs això fa que es creï més tabú. I llavors hi ha moltes altres cultures, africanes, de l'Àsia també, on els rituals són molt importants i que es creen entre tota la gent. I això fa que la mort també es parli molt més, no?
0: Deies que aquí és per molts altres temes, però per coses que han passat o això. A què et referies exactament?
1: Bueno, em refereixo també a tota la història de la Guerra Civil, per exemple, no? que això és super, super recent, i encara hi ha molts silencis, no? Moltes fosses comunes per obrir, molta gent que encara no sap què ha passat amb els seus avantpassats, i llavors tot això va creant un silenci en les famílies, no? També que això ens acaba afectant a les generacions posteriors, encara que no coneguem a les persones que han estat enterrades, mortes, no? I que encara desaparegudes. I llavors, sí, nosaltres ho relacionem molt amb aquesta època, també.
0: El taller que fareu es diu Parlem de mort. Des d'on en parlarem? Com s'aborda?
1: Clar, parlarem de... O sigui, ho farem... Aquesta vegada hem volgut fer un cicle, no un taller sol, perquè a vegades un taller queda molt com un bolet, no? I llavors farem com un procés artístic també, a través d'aquests 3 tallers, recollint tots els materials que anem creant entre totes les persones que estiguem al taller, i crear un material posterior final, no? I llavors ho abordarem des del joc, des de dinàmiques participatives i vivencials, sobretot. O sigui, la idea no és que nosaltres vinguem a explicar res, sinó com abordar el que ens suposa la mort per cadascuna de les que estiguem, i també tractarem el tema dels dols i la creació col·lectiva, comunitària, més artística.
0: Com dèieu, això, no és una sessió, sinó són 3 de 2 hores i mitja, i demaneu compromís d'assistència a les 3. Perquè com funciona? Des d'aquí està dirigit?
1: Està dirigit. Nosaltres inicialment vam pensar sobretot en persones entre 20 i 30 anys, però ara ja ho hem extès perquè ho fem a través del programa de Pagàs de Foc, i que està més dirigit, que està dirigit a joves, però ho hem extès també a tota, entre 20 i 30 i més, o sigui, com totes les franges d'edat. I a més és molt interessant que hi hagi diferents edats, perquè hi ha moltes vivències diferents, visions diferents sobre la mort i sobre els dols, i sí, sobretot moltes vivències, no? I llavors és molt interessant aquesta combinació d'edats. I demanem compromís, però no és... O sigui, si algú vol venir a un taller per provar, per veure com se sent, o a dos tallers, i després, no? Que no cal... Demanem compromís perquè volem que sigui un procés de grup, no? Com a vegades coneixen-se i a trencar el gel una mica entre les persones que assistim ja costa una mica, i llavors com que cada taller pugui ser una mica més amb confiança, no? Amb el vincle creat. Però si algú vol venir a provar el primer taller i no està segura d'estar als tres, també pot venir al primer taller i valorar si es queda als tres o si només ve a un.
0: Abans hem parlat d'algunes possibles causes directes o indirectes d'aquest tabú. Però quines són les conseqüències? Com influeixen aquests tabús a l'hora de viure la mort d'un ésser estimat? No sé si estem menys preparats o...
1: Bueno, sí, perquè moltes vegades ens enganxa així sense ser conscients què pot passar, no? I llavors això suposa, fa que sigui més difícil tot el procés de dol. I a vegades, inclús quan una persona està en un moment de final de vida, no? Que ja està en un moment, o és una persona molt gran, a vegades ni se'n parla, i llavors ja després hi ha moltes coses que no hem pogut acabar de tancar, no? Com si parlem de la mort, també fa que puguem tancar assumptes pendents o deixar les coses més preparades per quan morim, que si no en parlem, després quan la persona ha mort queden moltes coses obertes, i llavors és molt més difícil per la gent que es queda, per l'entorn proper, no? Després d'elaborar-ho, de viure-ho.
0: Molt bé. No sé si ens queda alguna cosa per afegir, alguna cosa que no t'haguem demanat, que creus que sigui interessant dir.
1: No, o sigui, convidar molt a la gent a venir, a també agafar-ho com una oportunitat per explorar aquest tema des de més dinàmic, més del joc, més de... Sí, amb la calma de que no ens... Convida molt a la gent a venir, sobretot.
0: Com dèiem, són els dies 2, 16 i 23 d'octubre, 3 divendres, de 5
1: 3 divendres.
0: De 5 a 2 quarts de 8. És gratuït, però que demaneu inscripció, eh?
1: Sí, exacte, a través d'un enllaç. I si algú no sapigués inscriure's, que vingui el primer dia i inscrivim des d'allà.
0: Perfecte.
1: És allà l'antic escorxador.
0: Doncs, Alba, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies,
0: no sé,
1: a tu.
0: És el primer cop que el feu o ja l'heu fet alguna vegada, aquestes sessions, en algun altre lloc?
1: Clar, hem fet molts tallers en concret, però aquest és un cicle que farem aquí i que farem a Olot, al mes de novembre.
0: Per tant, que no teniu aquest... antecedents, no sabeu com respon la gent, no?
1: Bueno, o sigui, ja utilitzem dinàmiques que alguna vegada hem fet, però sí que provarem noves coses i realment cada grup és molt diferent. Llavors mai sabem com respondre la gent, no? Perquè també el que es crea és a través de la necessitat de la gent. Si hi ha un tema, no? Per exemple, hi ha hagut vegades que anem a tractar un tema, però hi ha un tema molt obert en un grup, com podria ser un suïcidi o alguna mort més impactant, i llavors el que es tracta és allò, no? No, o sigui, el que està viu en aquell moment en el grup.
0: Ara sí, Alba, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, que hi hagi...
1: Gràcies a tu també.
0: Molt bé.
1: Merci.
0: Adéu-siau. Adéu-adéu.
1: Adéu.
0: Gurriers és el grup de post-punk que es va formar fa 6 anys a Irlanda. El mes passat van publicar el seu segon àlbum, Nobody's Coming to Save You, i l'estaran presentant aquesta tardor en una gira pel Regne Unit i Europa que passarà per la Sala Apollo de Barcelona el 4 de novembre. Escoltem Nobody's Coming to Save You.

0: I diumenge es va fer una campanya de donació de sang a Sant Joan de les Abadeses i la Txell Descarrega i la Núria ens expliquen com va anar.
1: Bon dia, som la Núria i la Txell i el passat diumenge vàrem fer la nostra estrena com a voluntàries en l'associació de donants de sang aquí a Sant Joan. Estem contentes dels resultats, ja que vam tenir 39 extraccions de sang, 6 oferiments, 2 persones noves que van donar sang i 8 donacions de plasma. A veure si superem aquests números la propera vegada. Ja us anirem informant. Moltes gràcies, Sant Joan.
0: I encara sou a temps de participar al taller d'escriptura creativa. Vam parlar fa un temps amb l'Oriol Moles, el seu nou responsable. Justament avui crec que la Pau, que és qui l'havia fet fins ara, s'ha acomiadat al nostre poble, ha marxat definitivament i ha deixat el seu pis. Per tant, que mira, avui un dia rodó per tornar-ho a recordar i perquè, si voleu, doncs mostreu interès en aquest taller en anar el primer dia i sabent si encaixa o no per vosaltres. A l'octubre comencen les activitats al Centre Cívic El Palmàs i entre les moltes ofertes hem trobat un taller d'escriptura creativa. L'activitat no és nova, com recordareu, fa 2 anys vam parlar amb la Paula Giberga, que és qui va començar impartint aquest taller, però aquest any l'agafa l'escriptor Oriol Moles, aquí ja tenim amb nosaltres al telèfon. Hola, Oriol.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
2: No, només faltaria, gràcies a vosaltres.
0: Ella marxa de Sant Joan i suposo que la idea d'agafar-lo també neix en aquest taller compartit que vau fer, no? També vau fer un taller, no?
2: No, el que va passar va ser que l'any passat jo hi vaig anar d'alumne.
0: Mm-hmm.
2: I ella, quan ens va explicar als alumnes que érem al curs l'any passat que marxava, em va dir, per què no l'agafes tu? I la veritat és que jo tinc una mica d'experiència donant classes d'escriptura creativa. Vaig fer un parell de cursos a la llibreria Lluerna l'any 2021 i 22 i entre el 2023 i el 2025 donava cursos a la Universitat Popular Caldes de Montbui. Mm. Però era massa lluny, perquè no compensava 1 hora i mitja de cotxe per de baixada i 1 hora i mitja de tornada. I l'any passat, amb en Jordi Centelles, un amic de Sant Pau de Segúries, ens vam apuntar els dos com a alumnes. I la veritat és que l'experiència amb la Pau Giberga va ser hiperinteressant, molt divertida, molt estimulant i ens va ajudar molt a tots els alumnes que érem allà.
0: Deixem demanar-te per això, perquè a tu ja et vam entrevistar aquí a La Veu al Lletra Ferits, l'Isaac Muntades ho va fer quan vas publicar l'any passat el teu darrer llibre, 4 cantons, i de fet també vas venir al Club de Lectura de Sant Joan per parlar del teu llibre, El Llapis Vermell. Però com és que un escriptor va a un taller d'escriptura creativa? En teoria no et faria falta, no?
2: Bueno, sí, sempre fa falta aprendre més coses. Mira, perquè en Jordi Centelles, que és un amic de Sant Pau, no podia conduir i amb ell li feia molta il·lusió i tenia necessitat. I li vaig dir, jo et vinc a buscar de Camprodon a Sant Pau i anem junts. Sí. I la història, vaig trucar a la Pau per dir-li, em puc apuntar? I ell em va dir que sí. I la veritat és que vaig aprendre coses molt interessants perquè tots els cursos que havia fet jo d'escriptura creativa eren sobretot teòrics. I bé, jo ensenyava a construir un personatge, a descriure un ambient, a generar diàlegs i coses tècniques des d'un punt de vista teòric. Que és el que jo he anat aprenent al llarg de la meva carrera professional. I la Pau ens va fer un curs d'escriptura a mig camí entre l'escriptura terapèutica i l'escriptura creativa, en el que ens va ajudar a obrir molt la capacitat d'escriure de tots els alumnes. I vaig aprendre moltes coses i aleshores jo he reformulat una mica el meu curs o els meus apunts i el que farem aquest any serà fer una part de teoria, perquè crec que és important que la gent sàpiga com es construeix un personatge o com s'articula un diàleg, però també una part de pràctica apresa de les classes que vam fer amb la Pau Giverga. I per això no és només un curs que serveixi per gent que no ha escrit mai, sinó crec que és molt interessant que gent que fins i tot escriu habitualment, que per aquí a la vall n'hi ha força, doncs que vulguin i tinguin ganes de participar en una experiència com aquesta.
0: De fet, crec que això, que l'entrevista que et van fer el Lletra Ferits, asseguraves que hi havies anat en un moment en què estaves encallat, no?, en el procés d'escriure i que t'havia fet escriure molt.
2: És cert, estava encallat i això va ajudar a tirar endavant l'escriptura. Sovint als escriptors els hi passa aquestes coses que s'encallen. Per ser un bon escriptor, el que has de poder fer és no haver de treballar de res més que només escriure. Però la vida actual no ens ho permet i a vegades les necessitats passen per davant de les voluntats i t'obligues a fer altres coses i et treuen temps per escriure. I això provoca que cada vegada que hagis de reprendre l'escriptura sigui complicat. Per tant, tenir tècniques que et permeten tornar-te a ficar dintre de la història

0: quan un editorial rep un manuscrit, no?, d'alguna cosa que ha escrit algú, que l'ajudes, l'acabes de convertir en un llibre, no?, per dir-ho d'alguna forma.
1: Sí, en realitat, fer d'editor de taula és acompanyar l'escriptor amb la seva obra, fer-li veure. En realitat, la feina d'editor és endreçar. És endreçar un producte que s'acaba convertint en un producte editorial. I a vegades els autors, que estan molt ficats a dintre de les històries, no són capaços de veure per on coixeja, per on hi ha accés i per on manquen coses. No? Aleshores, l'editor de taula acompanya a l'escriptor, es fica dintre de del text i hi ha una comunió entre l'escriptor i l'editor per tirar endavant el... Ara s'entendria molt bé, per exemple, l'experiència amb la Pau em va fer entendre molt bé com funcionen els músics. Un músic té una... Perquè la Pau és compositora i música, no? Els músics tenen una idea d'una cançó que molt determinada al cap, amb la seva lletra i la seva música, i se'n van a buscar un productor perquè aquest productor els ajudi a construir allò des d'un punt de vista més no comercial, o sí, també comercial, però que acabi de arrodonir, de polir el producte que volen fer. Llavors treballen conjuntament a l'estudi per avançar en aquella cançó i en totes les cançons d'un disc. No? Doncs la taula fa aquesta feina. Seria el productor musical, que és algú que agafa el text, agafa el producte artístic i el converteix en un producte que continua sent artístic, però també pot ser comercial. No?
0: Mm, i això...
1: Però... Digues, perdona.
0: No anava a dir, si això ho necessiten els escriptors novells o fins i tot les grans figures també en tenen?
1: Això ho necessita tothom. Ai d'aquell escriptor que es pensi que ja ho sap tot i que no vulgui i que no esperi consells del seu editor de taula. Jo, per exemple, com a escriptor, necessito que un editor de taula m'acompanyi, però com a editor, perquè també formo part d'una editorial de la qual en soc propietari amb altres socis, que es diu Xandri, em dedico a acompanyar autors fins a tenir el producte acabat. Per tant, són companys essencials i elementals per poder convertir una obra literària en un producte editorial amb cap i peus.
0: Això, deies que la Paula, per tornar en aquest moment, que et va despertar un altre cop la teva escriptura creativa, però no sé si creus que això es pot ensenyar, si no hi és, o no sé si... O sigui, és a dir, a banda de l'interès per escriure, cal tenir experiència escrivint o alguna cosa més?
1: No cal. Per venir al curs no cal tenir experiència escrivint. Li donaré les eines a la persona, a l'alumne que vingui, li donaré les eines necessàries per atrevir-se a començar a escriure la primera frase i l'última, per atrevir-se a parlar, començar a parlar d'ell, com fan tots els escriptors novells, per acabar parlant en una veu que no sigui només la de l'autor, sinó que sigui la del narrador, a explicar-li com avançar quan hi ha un conflicte narratiu que no sap com solucionar. Evidentment, en un curs no s'ensenya a escriure, només faltaria. Ni tampoc això serà un curs per dominar la llengua. Senzillament es tracta de donar les pautes i d'acompanyar, jo no només jo, sinó amb l'ajuda també dels altres alumnes, d'acompanyar a l'escriptura per acabar fent una cosa de la qual l'alumne en concret se'n senti satisfet i d'aquí 10 anys o 15, quan torni a reprendre el text o bé el vulgui donar a llegir per publicar, doncs sigui una cosa que i funcioni. Els grups seran molt reduïts. De fet, només som 5 alumnes i que ja tenim aquest grup tancat, però el dia 29 de setembre farem una hora de portes obertes on explicaré detingudament com funcionarà el curs i què farem. I si som més de 5 alumnes, aleshores demanaré a la gent de l'Ajuntament que porta el casal Jaume Nonó del Palmas aquí a Sant Joan si podem obrir alguna altra hora i faríem un altre grup. Però de moment el que farem serà explicar el dia 29 de setembre com funcionarà el curs, com serà, quines seran les dinàmiques teòriques i pràctiques de cada setmana i a partir d'aquí anirem avançant durant tot l'hivern i la primavera.

0: A més, penso que és molt adient, per la feina que tu fas com a editor de taula, justament impartir un curs així, vull dir que és un luxe per la gent que el pugui fer. Explica'ns, tu què és el que t'empeny a escriure?
1: Bé, és una pulsió artística. De la mateixa manera que un pintor pinta quadros o que un músic fa cançons o composicions, doncs per mi el meu llenguatge de comunicació artística és l'escriptura i és l'escriptura literària. De la mateixa manera que els altres artistes utilitzen altres tècniques, doncs jo dibuixant sóc un desastre, amb música tampoc en sé, però en canvi de tota la vida que m'he adonat que escric. O m'han dit que escric bé i llavors sempre m'he dedicat a escriure. M'he treballat tota la vida en el sector editorial, he treballat tota la vida refent textos d'altra gent, he treballat tota la vida editant productes editorials que després es comercialitzaven i una mica, per sort o per desgràcia, puc fer tot el procés, des de no tenir res a acabar construint un llibre. Per què? Perquè sóc editor i he fet totes les parts de l'auca del sector editorial, des de comprar paper o contractar impremtes fins a col·laborar amb dissenyadors i maquetistes per tenir el llibre acabat. Però també tinc aquesta faceta creativa que jo vehiculitzo a través de les meves novel·les i llibres de contes. I a més, doncs, tinc la possibilitat d'acompanyar a altra gent que escriu per ajudar que ells se sentin més satisfets amb l'obra que fan, tant si l'acaben publicant en una petita editorial o en una gran editorial, com si l'acaben deixant a un calaix i la reprenen al cap de 10 anys. És això.
0: I una part interessant del fet d'escriure és que, com deies tu, un artista, un músic potser necessita un escenari i un actor necessita doncs, també un escenari o un teatre. Escriure ho pots fer des de tot arreu i no sé si per aquí va que visquis a Camprodon, perquè diré que no n'ets pas originari, no?
1: No, no, no, sí. Jo sóc el nen de Can Moles, de Camprodon. Vaig néixer a Camprodon als quatre cantons. El que passa que vaig estudiar fora. Quan vaig acabar la carrera de filologia, em vaig posar a treballar a Barcelona i vaig estar a diferents editorials per Barcelona fins que vaig ser director editorial durant gairebé 18 anys d'una editorial prou coneguda de tothom que he salvat, d'un grup francès que es diu Hachette. I llavors, per un tema mèdic, amb la meva parella vam decidir tornar, ella no és de Camprodon, però m'hi va acompanyar, a tornar a viure al poble. I ara ja, des de just abans de la pandèmia, per casualitat, vam ser uns visionaris, vam decidir tornar a viure al meu poble i vivim a Camprodon. I aquí exercim tant ella, que també és editora, com jo, per editorials de Barcelona. Jo, a més, soc soci, com he dit, de Xandri, i a més, els dos tenim una vessant creativa a l'hora d'escriure que intentem vehiculitzar des d'aquesta forma artística. Vull dir que si fóssim pintors pintaríem quadros i tindríem un taller. I en canvi, com que som escriptors i editors, doncs ens passem el dia davant de la pantalla de l'ordinador escrivint.
0: Doncs això en tot cas, t'ha ajudat a poder tornar al poble i això sempre també és bonic. Doncs no sé, per últim, com animaries a venir algú que té ganes d'escriure? Ja em dic que aquest grup, primer grup està tancat, però que hi haurà doncs això, una...
1: Sí, però que vingui el dia 29, que ens coneixerem, que és una sessió de portes obertes gratuïta, que li explicaré com funciona i si és algú que sempre ha tingut el cuquet de voler escriure i explicar històries i no sap per on començar, que nosaltres l'ajudarem a crear personatges, a crear ambient, que l'ajudarem a construir diàlegs, a expressar les seves emocions, tant des d'un punt de vista teòric com d'un punt de vista pràctic, i l'ajudarem a trobar el to per cada text perquè d'aquesta manera se senti orgullós del que vol escriure. I a partir d'aquí, doncs, si això l'empeny a fer i a continuar escrivint, perquè això pot no acabar-se en un sol any, doncs estarem encantats d'anar-lo acompanyant per acabar fent alguna cosa interessant. Per tant, tothom que vulgui escriure alguna cosa que sigui de per aquí al Ripollès i tingui ganes d'acostar-se El dia 29 de setembre, a les 6 de la tarda, al casal Jaume Nuno de Sant Joan, pues, estarem encantats d'explicar què farem i com pot aprendre a escriure.
0: Perfecte, Oriol. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies. Una abraçada.
0: Una abraçada. Adéu-siau. Serà una de les llavors, una de les coses que deixa una persona en un poble abans de marxar. Ho dic per això, per la Pau, perquè és qui va començar aquest taller i qui marxa, però el taller continua. En fi, això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

és d'arrufar el nas, la ganyota i el renec, que t'han anat deixant els anys, m'han fet figa els genolls, m'he estirat al teu costat, a les plenes m'has cuida. I va haver un dia de sol,

pati ple flors, el vestit de farbalans i la teva pena coll. Que no quedin dubtes que el món et va fer mal, fent-te fora del teu lloc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
2: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: A més d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'OVNIs, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo, tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que a molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és amb, no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més, o, per exemple, treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar, potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar d'integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és ex-drogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys, com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys. I fent suplències, vull dir que no. Jo estava estudiant i vull dir, ho feia tot en aquell moment. Fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer, Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que va ser molt divertit. Vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar, i en el seu moment doncs ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també. Vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic, Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també té... O sigui, jo crec que sí. Jo les meves experiències, gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però, òbviament, també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies, de dilluns a divendres, treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera, perquè és impossible. Vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, és inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar... saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós, és com donar-los aquestes eines, que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta, poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament, que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo a ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt el nom.
1: Assetjada.
2: Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis, la resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però, clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan, ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, esclar.
2: Vale, pues, en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que mai que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Ni per la persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a ramblejar aviat. Una superabraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages, a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que de fet són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
8: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
8: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isard i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs, tenim el Sala, Rambla i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
8: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
8: Doncs mira, ells van pensar, i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys, fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent, i l'any següent, se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu: atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar, i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure, doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
8: Exacte. Sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt. De fet, van apurar moltíssim el segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
8: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet la de fa 2 anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
8: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants. Doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs fa molt bona pinta.
8: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, Rambleres i Ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí que recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que vinen doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent tornaven a vindre, a donar les gràcies que s'havia solventat el problema que tenien. I me'n recordo sempre diversos cotxes, diversos mostrats d'aquests de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia equis a anar-se a visitar Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre a l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava al centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava a la mare. Això m'ho ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'ho han comentat que anaven, doncs, que tenien els familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, feren viatges expressament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta, i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de meus pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, clar, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt prop de matí fins molt tard de nit, esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per aquí que Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt. I a mi s'ha posat gent davant de mi, s'ha posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en aquest cas, que tenia de preparar el forn i per a fer, van agafar un sac de farines, se va fer mal, que va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir la seva dona, m'ho va explicar, diu, veuràs, ensenya la foto de la teva mare. vaig ensenyar la foto a la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota aquesta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música, quan Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues, infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues, a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remellera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella que ha de fer bon vi. Pepeta la Paisana, sempre el nostre record.

0: que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: podcasta.
1: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Premià Mèdia.
3: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
3: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
4: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
5: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
3: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una
5: Hola.
3: Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
5: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
3: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que...

0: guanyo per golejada, crec.
1: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària va ser més perquè la meva tutora, la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
0: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per les formes, encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
1: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papaseit és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi almenys doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan...
0: Tan fàcil, tan potser. O... Tan
1: fàcil, sí, sí.
2: Mm-hmm. Explica'ns també, Adrián... Disculpa.
1: No, res, tot arribarà, però...
0: Mm-hmm. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? Mm-hmm. No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
1: Tinc moltes coses al cap.
2: Molt bé, doncs si de cas en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
1: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
2: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
1: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental i també coses, no sé com... com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Poso molt, molt de mi al final i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
0: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
1: Doncs no.
0: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però, no, vull però... dir que els hi has generat curiositat.
1: Puc fer-ho, eh?
0: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
1: Però si em dones un segon...
0: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
2: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs, podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
0: Exacte, exacte. Es diu crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrià, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
1: Sí, heu guanyat, sí.
0: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
1: Et sobrevolen tots els sentiments. I tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
0: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
1: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
0: Uh-huh. D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
1: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només a la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
0: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
1: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem 3 persones,
0: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró. Si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
1: Seria meravellós, meravellós.
0: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
1: A veure si, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
0: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies. Adéu.
1: Gràcies.
3: Hola, Jan.
4: Hola.
3: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
4: Esteu empostant.
3: No, esteu escoltant.
4: Vale, perdón. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
0: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
6: Hola, gràcies, és un honor. No sé si avui és el Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
0: Masejarem, no?
6: Sí, una miqueta.
0: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
6: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del XVIII, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
0: A Santa Bàrbara, no?
6: Molt bé, premi, va, que et donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
0: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
6: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
0: I tant. I Víctor, com era viure en una masada?
6: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindré llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
0: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
6: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que permet conèixer les masades i, a més, el passat, és la Masada de Martí, que, de fet, per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
0: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
6: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veinejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
8: Hola, Mercè.
9: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
8: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
9: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
0: Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
9: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo faltant. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les quatre criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, a hores que deien que és escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el cuquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en 3 tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, 2 anys, 3 anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era el mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis de el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, què podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 150 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt. Canvia molt. és un altre tipus d'escola, el Mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del Mercat i la gent de plaça, era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el Mercat han sigut pioneres amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatura. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi amb un cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el Mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nan molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o es posar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al Mercat, que es va fer les obres i es va trasladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, com has de fer una entrevista? Li vaig dir, no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir la pissarra i jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El president Salvador Illa ha dit que espera que l'expresident Carles Puigdemont sigui present en el següent debat de política general, perquè s'haurà aplicat l'amnistia. Justament aquesta tarda ha començat el debat de política general al Parlament. L'escoltem.
2: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador. I així, el conjunt de ciutadans que n'han de ser beneficiaris i que encara no n'han vist que els hi sigui aplicada.
1: Precisament l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre que va arribar al Tribunal Suprem. Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Va retornar el juliol de 2024 i se li van retirar tots els càrrecs. Encara seguint amb aquest debat, el president Salvador Illa acaba de proposar la creació d'un fons d'ajuda a l'emergència habitacional, dotat amb 25 milions per les persones que es troben en situació vulnerable, dit, i les que no puguin pagar el seu pis. Ho desenvoluparem en propers butlletins. Per cert, parlant de vulnerabilitat, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que es van activar, recordem, fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, i ara s'allarguen fins al 31 de desembre. Escoltem Carlos Cuerpo, vicepresident i ministre d'Economia.
3: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión. Y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
1: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid dimecres passat, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble Urbagestión i tornarà al seu domicili quan tingui l'alta hospitalària, segons ha confirmat el Sindicat de Llogateres de Madrid. I darrer apunt sobre els aiguats d'avui que recorren Catalunya. La Ronda de Dalt està reoberta parcialment en sentit Llobregat després que s'hagi tallat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundacions. Ara hi ha un carril obert també a Canyelles.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

La veu de Sant Joan, també per internet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. Amb aquest fons el govern podria comprar el pis de la persona amenaçada perquè no l'hagi d'abandonar.
2: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei, tinguem a punt un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no l'hagi de deixar. Dotarem aquest fons d'inici amb 25 milions d'euros.
1: El govern a més oferirà la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys perquè que no puguin fer front a una hipoteca. Dotarà aquest programa en 100 milions d'euros. I no deixem l'habitatge perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa avui que el decret habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
3: Luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal a una persona del públic. Es tracta del regidor César Gil. En un moment en què es debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. En revisar-les, l'alcaldessa Marta Ferrés ho ha qualificat de gest indigne, immoral i alertat que buscaran totes les opcions legals per aplicar el règim sancionador. També han dit que ho faran els comuns en considerar que el gest anava adreçat a una assessora del partit. I l'episodi de pluges perd intensitat, però es manté l'avís per xàfecs intensos al litoral i prelitoral central i nord de Catalunya. Fins al vespre, el PEINUNCAT continua activat. Hem arribat avui a un màxim de 97 litres per metre quadrat a Canaletes, al Penedès, i 94 en 3 hores en aquella mateixa zona. I ha obert les seves portes la 44a edició de la Fira Libera al gran recinte de l'Hospitalet de Llobregat. 250 expositors de 19 països amb 9.000 professionals.
0: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern oferirà la compra conjunta d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, al debat de política general, on ha concretat que es tracta d'una mesura nova, inèdita, que activa dos articles del Codi Civil de Catalunya que permetrà que la Generalitat assumeixi part de la propietat de l'habitatge i la persona i pugui viure com a propietari a 50 anys. El govern dotarà aquest programa de 100 milions d'euros.
2: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament, fer una compra conjunta en base a aquests dos articles del Codi Civil. Guanyen les famílies perquè podran accedir a un habitatge a un preu molt més baix i podran viure durant un període llarg de 40 o 50 anys com a propietaris amb seguretat sense dependre del lloguer.
1: El president ha anunciat també la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. I el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
3: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
1: Paraules de Carlos Cuerpo, que és ministre d'Economia. I els estats membres de la Unió Europea han avalat que els pescadors puguin beneficiar-se del fons del pròxim pressupost europeu que cobrirà el període de 2028 a 2034 per modernitzar les flotes. Ara els governs hauran de negociar el text amb el Parlament Europeu. El 95% dels ciclistes no baixa de la bicicleta al barri Vell de Girona, tot i ser obligatori. És una de les dades del primer baròmetre del RAC sobre la mobilitat ciclista i els patinets a la ciutat de Girona. Dels 264 enquestats del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i un 72% no ha registrat el vehicle a la DGT. I la Fira del Torró i la Xocolata de Pedra d'Agramunt sumarà aquest any un dia més d'activitat a la 37a edició pensada per oferir experiències gastronòmiques com tastos, a cegues i musicals. Serà del 10 al 12 d'octubre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un SLR per avisar de pluges torrencials al nord-est del Baix Empordà fins a les 9 de la nit. Es demana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres i barrancs, a més no baixar a soterranis en cas que entri l'aigua, pujar a pisos superiors. Precisament un dels serveis més destacats del dia d'avui dels bombers ha tingut lloc en una riera de Gavà, on s'ha rescatat una dona i el seu nadó de mesos a l'interior d'un cotxe embarrancat. I és que el temporal d'avui ha deixat al voltant de 100 litres a la zona de l'Empenedès i l'Anoia. Canviem de tema. Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur per sobre del 9% que fixa la Unió Europea per al 2030. Ho ha denunciat Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Helena Cintes és la cap de projectes d'Equitat.org.
2: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
1: El Departament de Territori reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts de combois en hores punta. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries. Comporta una inversió anual de 154.000 euros. I parlem del Priorat perquè compta amb una nova entitat dedicada a la defensa de la promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien d'altres territoris, inclosos a l'ADO de Siurana. I 6 municipis de la Conca de Barberà reclamen més pes a la gestió del futur parc de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió a la gestió d'aquest nou espai.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de EBBO Sound Machine. I és aquesta banda que des de Londres lidera aquesta cantant nascuda a Nigèria, Eno Williams. Alhora també el guitarrista Alfred Bannerman des de Ghana o el percussionista Afla Saki, que també hem sentit en solitari aquí al programa. EBBO Sound Machine, que de fet ja des de fa uns quants anys, aquest és el seu sisè disc, van començar el 2010 i des del 2014 doncs, van publicant discos. Potser els més coneguts han estat ara, venint cap aquí, al passat 2024, Pull the Rope, Estira la corda. Però doncs, aquest que acaben de publicar aquest mateix setembre, Chopping Mountain, doncs és el amb el que comencem avui. De fet, doncs, el disc es diu així, Chopping Mountain, i el tema que hem sentit, Menso, i aquest altre, en el qual col·labora Dele Sosimi, Give Me Peace.

down. Give me love.

nou disc de EBBO Sound Machine, i podríem definir aquesta música d'alguna manera com una barreja de la música africana, de l'afrobeat i també del drum and bass dels anys 90. Per tant, un afrofunk electrònic, doncs això, amb ingredients de diferents ritmes africans. EBBO Sound Machine, amb Eno Williams, i en aquest cas l'única col·laboració d'aquest darrer disc, la de Dele Sosimi. Anem a buscar un tema anterior, són dos discos endarrere, i EBBO Sound Machine ho van petar amb aquest Electricity.

La nostra descoberta aquesta setmana és ben especial i ben esperada. És el nou disc de Raúl Rodríguez, en aquest cas acompanyant a Ratgeri, el mestre de la balija, que és aquesta arpa tubular de Madagascar. Un músic doncs increïble que porta tota la vida fent aquesta música especial de Madagascar i que és un antropòleg, un etnomusicòleg com Raúl Rodríguez, doncs, que el busca per fer aquest disc. Mandi bé. N'hem sentit un primer tema que doncs, té un nom complicat, un nom, diguem-ne, que de Madagascar es diu Afinda Findau. Bé, Raúl Rodríguez i Ratger, i és un disc meravellós. De fet, Raúl Rodríguez, que porta anys treballant amb el tres i buscant les connexions entre el son cubano i el flamenc, per tant, a una banda i a l'altra de l'oceà, en aquest cas se'n va a l'oceà Pacífic, a la gran illa de Madagascar, per buscar aquesta connexió amb Ratger. I sobretot això, aquesta arpa tubular, que és un instrument increïble, que l'hem sentit aquí al programa diverses vegades, ja sigui amb Ratger o ja sigui també amb ell mateix, però formant part d'aquell trio que van fer Balaké Sissoko i Idris el Malumi. Això és aquell, es deia 3MA perquè era Madagascar, Mali i Marroc. Bé, d'això és el que ja havíem sentit, ara estem escoltant els singles que s'han publicat d'aquest disc de Ratger i Raúl Rodríguez. De fet, tots dos seran al Jamboree. Això serà aviat, relativament aviat, el 25 d'octubre. I doncs amb dos passis i sobretot doncs això, la possibilitat de veure de molt a prop aquests dos músics fent aquesta música. Madagascar, avui al Mixtures amb Raúl Rodríguez. Mandi bé.

Rutger i Raúl Rodríguez, amb aquest disc que ajunta el tres flamenco amb la valija de Madagascar. De fet, és un projecte que va néixer ja fa temps, el 2019, a través d'una setmana flamenca a Madagascar, organitzada pel consolat a Antananarivo, la capital de Madagascar. Allà es van trobar doncs Raúl Rodríguez i Rutger i van començar a teixir el que ara és aquest disc. Bé, tenim una segona descoberta, també protagonitzada per un veterà músic d'aquest estat espanyol, com és Antonio Arias, baixista, cantant i líder de Lagartija Nik, que es va apuntar amb els ulls clucs a l'aventura amb Enrique Morente, l'aventura d'Omega. Doncs també porta anys treballant amb un projecte que en diu el Mapa del Trance. I en aquest Mapa del Trance, o Maplit, doncs té una importància cabdal la música nahua. La música nahua del Marroc, i ell, doncs, des de 2018, que treballant i investigant, per tant, totes dues descobertes tenen en comú aquesta inquietud i d'aquesta, doncs, investigació i descoberta de les connexions de la música. Per tant, Antonio Arias, investigant en la música nahua al Marroc, n'ha fet un projecte, acaba d'editar un disc i que també acaba d'estar present al mercat de la música viva de Vic. Mablit, Mapa del Trance, i aquest tema, Boabdil el Chico.

Boabdil, el darrer rei moro a Granada. I en aquest tema hem sentit, evidentment, Antonio Arias, però també, si l'heu descobert, la veu de Miguel Ríos. I alhora també, qui és el col·laborador amb Antonio Arias per fer realitat aquest disc Mavlid, que és Moncho Rodríguez. De fet, és un disc molt especial, és una molt bona descoberta que doncs ajunta una banda i a l'altra d'aquest estret de Gibraltar que, de fet, protagonitza la portada. Mapa del trance, Antonio Arias. Un altre tema, La Peregrina.

El primer dels concerts recomanats, tot i que ja n'hem recomanat un, el Jamboree amb Raúl Rodríguez i Ratger, però ara el nostre primer concert recomanat és el de Suat Massi i el seu nou disc, que ja hem escoltat aquí al programa, el seu disc de 2026, Zagate, com aquest tema que acabem de sentir. I de fet, doncs, és un disc agosarat, és un disc que, com explica la pròpia promoció del concert, diu, és una veu dolça que fa front al fracàs del món. Zagate, Suat Massi, un disc de folk, de rock i de poesia. Aquest concert tindrà lloc a Perpinyà, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. I val a dir, com hem dit altres vegades, que hi ha un circuit de músiques del món que no arriba mai a l'altra banda dels Pirineus, que es queda, doncs, això, a França. Ja sigui, doncs, música africana o, en aquest cas, aquesta dona, aquesta cantant argelina, que, doncs, això, no té programes, no té programats concerts aquí a l'estat espanyol. Bé, per tant, caldrà anar a Perpinyà. Suat Massi i el seu disc Zagate. Això serà el diumenge, dia 11 d'octubre, a les 6 de la tarda, ja ho hem dit, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. Però tenim encara un altre concert recomanat avui, i és el concert de Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. Si la setmana passada parlàvem de l'aniversari de la publicació del Buena Vista Social Club, doncs ara podem dir que torna Eliades Ochoa a Catalunya. El març va ser a Barcelona i ara, el 12 d'octubre, serà a l'Auditori de Girona. Aquest home, que llavors tenia uns 50 anys, ara ja en té 80, evidentment, i doncs està de gira amb el seu disc que ha publicat ja fa uns dies, El Guajiro. Guajira, que és la música de pagès de Santiago de Cuba i que era la seva aportació a aquell disc del Buena Vista Social Club, a part de la seva relativa joventut davant dels seus companys de disc. Eliades Ochoa a l'Auditori de Girona i del seu disc Guajiro, doncs aquest tema, Se soltó un león, un tema de tota la vida.

0: Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. I tenim encara temps per un record, per aquesta secció de records, que un any més és per Jimi Hendrix, que va morir un 18 de setembre, per tant, la setmana passada feia 56 anys de la mort de Hendrix. I, doncs, ara, aquests dies, es publica un nou disc, sempre. Sempre com si tot allò que fes en directe o en estudi hagués estat gravat, que de fet així va ser, ell tenia aquesta obsessió, doncs segueixen apareixent gravacions de Hendrix cada any. En aquest cas, aquest 2026 serà Magic Boy, la gravació d'un concert en directe, evidentment, un concert a Berkeley. I això amb la Jimi Hendrix Experience. Això, doncs, a més, aclareixen que és el first show, o sigui, va ser el primer dels diferents concerts que va fer a Berkeley. Bé, Jimi Hendrix, en el nostre record, sempre. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Voodoo Child.
1: So now we all have to be, we're all in this mess together, we're all living, trying to grow. Little children taking steps here and there from home. And some have big dreams and some of those get killed by all these bullshit, old traditional schemes. So that's why we always have to keep our asses together, one kind of way or another, right on together. We got a thing called Voodoo Child, and it won't take too long after a while. Thank you very much for showing up together. Thank you. We'll see you next time. Wait a minute, I'm scared now, man. This is a new American anthem.

persona amenaçada. El govern oferirà també, ha dit, la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. I l'Institut Català de la Salut ha sancionat en 4 anys i 3 mesos de suspensió de funcions una metgessa que exercia el centre penitenciari de Ponent a Lleida per 3 actuacions assistencials que considera deficients. L'expedient disciplinari li atribueix una actitud passiva i de manca d'intervenció davant una doble emergència. Segons sembla, es va bloquejar i, diu, la sentència va retardar la reanimació d'un intern que va patir una aturada. I parlem del caragol Massana, que continua avançant i el problema ja afecta tot el delta de l'Ebre. El sector arrosser calcula que més del 70% dels arrossars del marge dret poden estar afectats i el hemidelta, al costat esquerre, l'afectació ronda el 90%. Des d'Agricultura es reforcen els ajuts per al tractament. I el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assegurat que l'organització disposa de totes les opcions de resposta que necessita per fer front als atacs híbrids de Rússia. Els ha definit com a tàctiques de zona grisa que poden ser sabotatges.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat els dos nous reials decrets d'habitatge aprovats avui al Consell de Ministres i ha demanat als grups parlamentaris que els recolzin les mesures quan arribin al Congrés. Ho ha dit en un vídeo publicat a les xarxes socials que ha assegurat que l'executiu ha recollit part de les demandes plantejades durant els darrers dies i ha situat la protecció dels llogaters i la lluita contra l'especulació com a principals objectius dels textos.
2: El govern, per tant, ha fet su parte, os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte. Y pido a los grupos parlamentarios, aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores.
1: Per cert, que un grup de persones ha plantat tendes aquesta tarda a la plaça Catalunya a Barcelona per protestar contra la crisi de l'habitatge i pretenen passar-hi la nit acampats. L'acampada a la capital catalana es produeix 4 dies després que centenars de manifestants de Madrid plantessin les tendes a la Puerta del Sol. Precisament avui l'habitatge ha estat un dels temes destacats del discurs del president Salvador Illa al debat de política general que ha començat avui. Illa ha anunciat que el govern oferirà la compra compartida d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. També un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació de desnonament. Demà tindrà lloc la segona jornada del debat de política general al Parlament, que suposa l'inici d'aquest curs polític. Durant tot el dia serà el torn dels grups que debatran amb el president. Començaran a fer-ho a partir de les 9 del matí. Tindran tots torn de rèplica. I les pluges que han afectat avui Catalunya poden continuar fins aquesta matinada i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt Baix i Baix Empordà i 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al litoral central fins al Baix Llobregat. El temporal ha deixat 100 litres per metre quadrat avui a la zona de l'Alt Penedès i l'Anoia i a hores d'ara al metro de Barcelona hi ha afectacions a les línies L3, L4, L5, L9 Sud i L11. S'han registrat grans incidències, sobretot a la L3, perquè s'ha quedat inundada l'estació de Mundet. Darrer punt, Tortosa es prepara per una nova edició del Festival Artèria que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan. L'edició tindrà lloc del dia 15 al 18 d'octubre.
3: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
4: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts de cognom 29 de setembre de 2026. I un dia com avui de 1896, la biòloga marina Irene Bernasconi naixia a La Plata, Argentina. Formada com a professora de Ciències Naturals, va començar a treballar al Museu Argentí de les Ciències Naturals com a biòloga marina. Va publicar diversos treballs científics i va acabar al laboratori d'equinoderms del museu. Durant els seus nombrosos viatges a museus de l'estranger, va revisar espècimens i altres materials de les seves col·leccions. Per proximitat geogràfica, Argentina va ser pionera en la investigació científica a les illes de l'Atlàntic Sud i l'Antàrtida, on va enviar les seves primeres expedicions als anys 20. Tot i que totes eren liderades per homes, a finals dels 60 la direcció del museu va convocar per primer cop a 4 científiques per liderar la nova expedició per investigar la biodiversitat a l'Antàrtida. Les 4 dones van aconseguir recol·lectar un gran mostrari d'espècimens, habitants de l'ecosistema antàrtic, entre els quals més de 2.000 equinoderms. I ho van fer capbussant-se les aigües gelades a profunditats d'entre 15 i 73 metres i en períodes de temps que de vegades superaven la mitja hora, establint un nou rècord per l'època. Tota la seva feina va ser reconeguda a la seva tornada i en complir-se 50 anys de l'expedició, quatre punts geogràfics de l'Antàrtida van rebre els seus noms: Maria de la Caria, Elena Martínez Fontes, Carmen Pujals i la nostra protagonista d'avui, la Irene Bernasconi, que va participar també a l'expedició de l'Antàrtida, ja jubilada a l'edat de 72 anys. I un dia com avui, de 1992, els Pets emulaven els Beatles tocant en un terrat per un públic entre el qual hi havia, entre d'altres, Pau Riba i membres de Sopa de Cabra. Estan gravant el videoclip d'Un dimecres qualsevol, un tema de Fruits Secs.

0: En general, la mort és un tema del qual no ens és gens fàcil parlar, tot i que forma part de forma intrínseca de la nostra vida, de la nostra manera d'entendre-la, gairebé no en parlem. Fa 2 anys som provisionals, una entitat que treballa per construir una xarxa de suport per cuidar el fet de morir amb amor i en comunitat, ja va oferir a Sant Joan un taller sobre la mort, en aquell cas sobre els dols i morir. Aquesta tardor ens proposen participar en un taller de diverses sessions que ens vol ajudar precisament a això, a parlar de la mort. Els tallers comencen aquest pròxim divendres i ens en dona tots els detalls l'Alba Calvo, que ja tenim amb nosaltres al telèfon. Hola, Alba.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Com dèiem, vam parlar amb tu ara fa un temps, fa un parell d'anys, sí, que es va fer aquesta sessió. Potser repetirem alguna dels conceptes, però explica'ns una mica, per què ens és tan difícil parlar de la mort?
1: Bueno, ens és difícil, primer, perquè és un tema tabú en la nostra societat, perquè hi ha altres llocs, altres països, altres cultures on es parla molt de la mort, no? La mort està molt dins de la quotidianitat. Però aquí és una cultura on, per tot el que ha anat passant històricament, no? S'ha anat amagant, hi ha molts silencis, hi ha molts dolors, i llavors és un tema que no es parla, que no es comparteix. No? No es parla en les famílies, no es parla en l'entorn d'amistats, en l'entorn laboral, no? I llavors, com el que no es parla, cada vegada va creant més tabú i més dificultat i més silenci.
0: On és, per exemple, un...
1: I moltes altres causes, eh?
0: Sí, sí. Un exemple d'un lloc on diguis aquí sí que es parla de la mort, és un tema obert i que tu t'hagi generat curiositat?
1: Bueno, hi ha moltes cultures... Jo no conec tant d'altres cultures en concret, no? Però moltes altres cultures africanes on, per exemple, està molt més present la mort, i també, sobretot, els rituals de comiat, no? Com que aquí s'han individualitzat molt, hem donat la potestat a empreses perquè gestionin i, no, que sigui quasi una gestió això, no, quan algú es mor, i la ritualització. Hi ha altres països on els rituals són super importants i són creats per la comunitat, per la gent que envolta a la persona morta, no? I aquí, com que aquest moment del comiat, que també és tan, tan important, no el fem comunitari, sinó que el deleguem, doncs això fa que es creï més tabú. I llavors hi ha moltes altres cultures, africanes, de l'Àsia també, on els rituals són molt importants i que es creen entre tota la gent. I això fa que la mort també es parli molt més, no?
0: Deies que aquí és per molts altres temes, però per coses que han passat o això. A què et referies exactament?
1: Bueno, em refereixo també a tota la història de la Guerra Civil, per exemple, no? que això és super, super recent, i encara hi ha molts silencis, no? Moltes fosses comunes per obrir, molta gent que encara no sap què ha passat amb els seus avantpassats, i llavors tot això va creant un silenci en les famílies, no? També que això ens acaba afectant a les generacions posteriors, encara que no coneguem a les persones que han estat enterrades, mortes, no? I que encara desaparegudes. I llavors, sí, nosaltres ho relacionem molt amb aquesta època, també.
0: El taller que fareu es diu Parlem de mort. Des d'on en parlarem? Com s'aborda?
1: Clar, parlarem de... O sigui, ho farem... Aquesta vegada hem volgut fer un cicle, no un taller sol, perquè a vegades un taller queda molt com un bolet, no? I llavors farem com un procés artístic també, a través d'aquests 3 tallers, recollint tots els materials que anem creant entre totes les persones que estiguem al taller i crear un material posterior final, no? I llavors ho abordarem des del joc, des de dinàmiques participatives i vivencials, sobretot. Si la idea no és que nosaltres vinguem a explicar res, sinó com abordar el que ens suposa la mort per cadascuna de les que estiguem, i també tractarem el tema dels dols i la creació col·lectiva, comunitària, més artística.
0: Com dèieu, això, no és una sessió, sinó són 3 de 2 hores i mitja, i demaneu compromís d'assistència a les 3, perquè com funciona des d'aquí, està dirigit.
1: Està dirigit... Nosaltres inicialment vam pensar sobretot en persones entre 20 i 30 anys, però ara ja ho hem extès perquè ho fem a través del programa de Pagàs de Foc, i que està més dirigit, que està dirigit a joves, però ho hem extès també a tota, entre 20 i 30 i més, o sigui, com tot, totes les franges d'edat. I a més és molt interessant que hi hagi diferents edats, perquè hi ha moltes vivències diferents, visions diferents sobre la mort i sobre els dols, i sí, sobretot moltes vivències, no? I llavors és molt interessant aquesta combinació d'edats. I demanem compromís, però no és... O sigui, si algú vol venir a un taller per provar, per veure com se sent, o a dos tallers, i després, no? Que no cal... Demanem compromís perquè volem que sigui un procés de grup, no? Com a vegades coneixen-se i a trencar el gel una mica entre les persones que assistim ja costa una mica, i llavors com que cada taller pugui ser una mica més amb confiança, no? Amb el vincle creat. Però si algú vol venir a provar el primer taller i no està segura dels tres, també pot venir al primer taller i valorar si es queda els tres o si només ve un.
0: Abans hem parlat d'algunes possibles causes directes o indirectes d'aquest tabú, però quines són les conseqüències? Com influeixen aquests tabús a l'hora de viure la mort d'un ésser estimat? No sé si estem menys preparats o...
1: Bueno, sí, perquè moltes vegades ens enganxa així sense ser conscients què pot passar, no? I llavors això suposa, fa que sigui més difícil tot el procés de dol. I a vegades, inclús quan una persona està en un moment de final de vida, no? Que ja està en un moment, o és una persona molt gran, a vegades ni se'n parla, i llavors ja després hi ha moltes coses que no hem pogut acabar de tancar, no? Com, si parlem de la mort, també fa que puguem tancar assumptes pendents o deixar les coses més preparades per quan morim, que si no en parlem, després quan la persona ha mort queden moltes coses obertes, i llavors és molt més difícil per la gent que es queda, per l'entorn proper, no? Després d'elaborar-ho, de viure-ho.
0: Molt bé. No sé si ens queda alguna cosa per afegir, alguna cosa que no t'haguem demanat, que creguis que sigui interessant dir.
1: No, o sigui, convidar molt a la gent a venir, a també agafar-ho com una oportunitat per explorar aquest tema des de més dinàmic, més del joc, més de... Sí, amb la calma de que no ens... Convida molt a la gent a venir, sí, sobretot.
0: Com dèiem, són els dies 2, 16 i 23 d'octubre, 3 divendres, de 5 a 2 quarts de 8. És gratuït, però que demaneu inscripció, eh?
1: Sí, exacte, a través d'un enllaç. I si algú no sapigués inscriure's, que vingui el primer dia i inscrivim des d'allà.
0: Perfecte.
1: És allà l'antic escorxador.
0: Doncs, Alba, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies,
0: no sé,
1: a tu.
0: És el primer cop que el feu o ja l'heu fet alguna vegada, aquestes sessions, en algun altre lloc?
1: Clar, hem fet molts tallers en concret, però aquest és un cicle que farem aquí i que farem a Olot, el mes de novembre.
0: Per tant, que no teniu, llavors, no teniu aquest... antecedents, no sabeu com respon la gent, no?
1: Bueno, ja utilitzem dinàmiques que alguna vegada hem fet, però sí que provarem noves coses, i realment cada grup és molt diferent, llavors mai sabem com respondre la gent, no? Perquè també el que es crea és a través de la necessitat de la gent, si hi ha un tema, no? Per exemple, hi ha hagut vegades que anem a tractar un tema però hi ha un tema molt obert en un grup, com podria ser un suïcidi o alguna mort més impactant, i llavors el que es tracta és allò, no? No, o sigui, el que està viu en aquell moment en el grup.
0: Ara sí, Alba, sí. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, que hi hagi...
1: Gràcies a tu també.
0: Molt bé.
1: Merci.
0: Adéu-siau. Adéu.
1: Adéu.
0: Gurriers és el grup de post-punk que es va formar fa 6 anys a Irlanda. El mes passat van publicar el seu segon àlbum, Nobody's Coming to Save You, i l'estaran presentant aquesta tardor en una gira pel Regne Unit i Europa, que passarà per la Sala Apolo de Barcelona el 4 de novembre. Escoltem Nobody's Coming to Save You.

0: I diumenge es va fer una campanya de donació de sang a Sant Joan de les Abadeses i la Txell Descarrega i la Núria ens expliquen com va anar.
1: Bon dia, som la Núria i la Txell i el passat diumenge vàrem fer la nostra estrena com a voluntàries amb l'associació de donants de sang aquí a Sant Joan. Estem contentes dels resultats, ja que vam tenir 39 extraccions de sang, 6 oferiments, 2 persones noves que van donar sang i 8 donacions de plasma. A veure si superem aquests números la propera vegada. Ja us anirem informant. Moltes gràcies, Sant Joan.
0: I encara sou a temps de participar al taller d'escriptura creativa. En vam parlar fa un temps amb l'Oriol Moles, el seu nou responsable. Justament avui crec que la Pau, que és qui l'havia fet fins ara, s'ha acomiadat al nostre poble, ha marxat definitivament i ha deixat el seu pis. Per tant, que mira, avui un dia rodó per tornar-ho a recordar i perquè, si voleu, doncs mostreu interès en aquest taller en el primer dia i sabent si encaixa o no per vosaltres. A l'octubre comencen les activitats al Centre Cívic El Palmàs i entre les moltes ofertes hem trobat un taller d'escriptura creativa. L'activitat no és nova, com recordareu, fa 2 anys vam parlar amb la Paula Giberga, que és qui va començar impartint aquest taller, però aquest any l'agafa l'escriptor Oriol Moles, a qui ja tenim amb nosaltres al telèfon. Hola, Oriol.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
2: No, només faltaria, gràcies a vosaltres.
0: Ella marxa de Sant Joan i suposo que la idea d'agafar-lo també neix en aquest taller compartit que vau fer, no? També vau fer un taller, no?
2: No, el que va passar va ser que l'any passat jo hi vaig anar d'alumne.
0: Mm-hmm.
2: I ella, quan ens va explicar als alumnes que érem al curs l'any passat que marxava, em va dir, per què no l'agafes tu? I la veritat és que jo tinc una mica d'experiència donant classes d'escriptura creativa. Vaig fer un parell de cursos a la llibreria Lluerna l'any 2021 i 22 i entre el 2023 i el 2025 donava cursos a la Universitat Popular Caldes de Montbui. Mm. Però era massa lluny, perquè no compensava 1 hora i mitja de cotxe de baixada i 1 hora i mitja de tornada. I l'any passat, amb en Jordi Centelles, un amic de Sant Pau de Segúries, ens vam apuntar els 2 com a alumnes. I la veritat és que l'experiència amb la Pau Giberga va ser hiperinteressant, molt divertida, molt estimulant i molt, molt... ens va ajudar molt a tots els alumnes que érem allà.
0: Mm, deixem demanar-te per això, perquè a tu ja et vam entrevistar aquí a La Veu al Lletra Ferits, l'Isaac Muntades ho va fer quan vas publicar l'any passat el teu darrer llibre, 4 cantons, i de fet també vas venir al Club de Lectura de Sant Joan per parlar del teu llibre, El Llapis Vermell, però com és que un escriptor va a un taller d'escriptura creativa? En teoria no et faria falta, no?
2: Bueno, sí, sempre fa falta aprendre més coses. Mira, perquè en Jordi Centelles, que és un amic de Sant Pau, no podia conduir i amb ell li feia molta il·lusió i tenia necessitat. I li vaig dir, jo et vinc a buscar de Camprodon a Sant Pau i anem junts. Sí. I la història, vaig trucar a la Pau per dir-li, em puc apuntar? I ell em va dir que sí. I la veritat és que vaig aprendre coses molt interessants perquè tots els cursos que havia fet jo d'escriptura creativa eren sobretot teòrics. I bé, jo ensenyava a construir un personatge, a descriure un ambient, a generar diàlegs i coses tècniques des d'un punt de vista teòric. Que és el que jo he anat aprenent al llarg de la meva carrera professional. I la Pau ens va fer un curs d'escriptura a mig camí entre l'escriptura terapèutica i l'escriptura creativa, en el que ens va ajudar a obrir molt la capacitat d'escriure de tots els alumnes. I vaig aprendre moltes coses i aleshores jo he reformulat una mica el meu curs o els meus apunts i el que farem aquest any serà fer una part de teoria, perquè crec que és important que la gent sàpiga com es construeix un personatge o com s'articula un diàleg, però també una part de pràctica apresa de les classes que vam fer amb la Pau Giverga. I per això no és només un curs que serveixi per gent que no ha escrit mai, sinó crec que és molt interessant que gent que fins i tot escriu habitualment, que per aquí a la vall n'hi ha força, doncs que vulguin i tinguin ganes de participar en una experiència com aquesta.
0: De fet, crec que això, que l'entrevista que et van fer a Lletra Ferits, asseguraves que hi havies anat en un moment en què estaves encallat, no?, en el procés d'escriure i que t'havia fet escriure molt.
2: És cert, estava encallat i això va ajudar a tirar endavant l'escriptura. Sovint als escriptors els hi passa aquestes coses, que s'encallen. Per ser un bon escriptor, el que has de poder fer és no haver de treballar de res més que només d'escriure. Però la vida actual no ens ho permet i a vegades les necessitats passen per davant de les voluntats i t'obligues a fer altres coses i et treuen temps per escriure. I això provoca que cada vegada que hagis de reprendre l'escriptura sigui complicat. Per tant, tenir tècniques que et permeten tornar-te a ficar dintre de la història amb facilitat és important. Però ara bé, per exemple, he tingut també aquest estiu moments de molta feina professional, perquè jo faig d'editor de taula per editorials de Barcelona, o per exemple ara que hi ha la Setmana del Llibre en Català i haurem de baixar a Barcelona a partir de dimecres fins a divendres, doncs això treu temps per escriure. I un curs com aquest, bé, però fins i tot la gent que no ha escrit mai i que té ganes d'expressar coses i no sap com posar-s'hi, doncs nosaltres li donarem les eines.
0: Un editor de taula crec que és aquesta persona que doncs quan un editorial rep un manuscrit, no?, o alguna cosa que ha escrit algú, que l'ajudes, l'acabes de convertir en un llibre, no?, per dir-ho d'alguna forma.
2: Sí, en realitat, fer d'editor de taula és acompanyar l'escriptor amb la seva obra, fer-li veure... En realitat, la feina d'editor és endreçar. És endreçar un producte que s'acaba convertint en un producte editorial, i a vegades els autors que estan molt ficats a dintre de les històries no són capaços de veure per on coixeja, per on hi ha accés i per on manquen coses, no? Aleshores, l'editor de taula acompanya a l'escriptor, es fica dintre del text i hi ha una comunió entre l'escriptor i l'editor per tirar endavant Ara s'entendria molt bé, per exemple, l'experiència amb la Pau em va fer entendre molt bé com funcionen els músics. Un músic té una... Perquè la Pau és compositora i música, no? Els músics tenen una idea d'una cançó que molt determinada al cap, amb la seva lletra i la seva música, i se'n van a buscar un productor perquè aquest productor els ajudi a construir allò des d'un punt de vista més no comercial, o sí, també comercial, però que acabi de arrodonir, de polir el producte que volen fer. Llavors treballen conjuntament a l'estudi per avançar en aquella cançó i en totes les cançons d'un disc, no? Doncs la taula fa aquesta feina. Seria el productor musical, que és algú que agafa el text, agafa el producte artístic i el converteix en un producte que continua sent artístic, però també pot ser comercial, no?
0: I això...
2: Però... Digues, perdona.
0: No anava a dir, si això ho necessiten els escriptors novells o fins i tot les grans figures també en tenen?
2: Això ho necessita tothom. Ai d'aquell escriptor que es pensi que ja ho sap tot i que no vulgui i que no esperi consells del seu editor de taula. Jo, per exemple, com a escriptor, necessito que un editor de taula m'acompanyi, però com a editor, perquè també formo part d'un editorial de la qual en soc propietari amb altres socis, que es diu Xandri, em dedico a acompanyar autors fins a tenir el producte acabat. Per tant, són companys essencials i elementals per poder convertir una obra literària en un producte editorial amb cap i peus.
0: Això, deies que la Paula, per tornar en aquest moment, que et va despertar un altre cop la teva escriptura creativa, però no sé si creus que això es pot ensenyar si no hi és, o no sé si... O sigui, és a dir, a banda de l'interès per escriure, cal tenir experiència escrivint o alguna cosa més?
2: No cal. Per venir al curs no cal tenir experiència escrivint. li donaré les eines a la persona, a l'alumne que vingui, li donaré les eines necessàries per atrevir-se a començar a escriure la primera frase i l'última, per atrevir-se a parlar, començar a parlar d'ell, com fan tots els escriptors novells, per acabar parlant en una veu que no sigui només la de l'autor, sinó que sigui la del narrador, a explicar-li com avançar quan hi ha un conflicte narratiu que no sap com solucionar. Evidentment, en un curs no s'ensenya a escriure, només faltaria. Ni tampoc això serà un curs per dominar la llengua. Senzillament, es tracta de donar les pautes i d'acompanyar, jo no només jo, sinó amb l'ajuda també dels altres alumnes, d'acompanyar a l'escriptura per acabar fent una cosa de la qual l'alumne en concret se'n senti satisfet, i d'aquí 10 anys o 15, quan torni a repetre el text o bé el vulgui donar a llegir per publicar, doncs sigui una cosa en què funcioni. Mm-hmm. Els

0: com funcionaran el curs, com serà, quines seran les dinàmiques teòriques i pràctiques de cada setmana i a partir d'aquí anirem avançant durant tot l'hivern i la primavera.
1: A més a més, penso que és molt adient, per la feina que tu fas com a editor de taula, justament impartir un curs així, vull dir que és un luxe per la gent que el pugui fer. Explica'ns, tu què és el que t'empenya a escriure?
0: Bé, és una pulsió artística. De la mateixa manera que un pintor pinta quadros o que un músic fa cançons o composicions, doncs, per mi, el meu llenguatge de comunicació artística és l'escriptura, i és l'escriptura literària. De la mateixa manera que els altres artistes utilitzen altres tècniques, doncs, jo dibuixant sóc un desastre, amb música tampoc en sé, però en canvi, de tota la vida que m'he adonat que escric. O m'han dit que escric bé, i llavors sempre m'he dedicat a escriure. M'he treballat tota la vida en el sector editorial, he treballat tota la vida refent textos d'altra gent, he treballat tota la vida editant productes editorials que després es comercialitzaven i una mica, per sort o per desgràcia, puc fer tot el procés, des de no tenir res a acabar construint un llibre. Per què? Perquè sóc editor i he fet totes les parts de l'auca del sector editorial, des de comprar paper o contractar impremtes fins a col·laborar amb dissenyadors i maquetistes per tenir el llibre acabat. Però també tinc aquesta faceta creativa que jo vehiculitzo a través de les meves novel·les i llibres de contes i, a més, doncs, tinc la possibilitat d'acompanyar altra gent que escriu per ajudar que ells se sentin més satisfets amb l'obra que fan, tant si l'acaben publicant en una petita editorial o en una gran editorial, com si l'acaben deixant a un calaix i la reprenen al cap de 10 anys.
1: I una part interessant del fet d'escriure és que, com deies tu, un artista, un músic potser necessita un escenari i un actor necessita doncs, també un escenari o un teatre. Escriure ho pots fer des de tot arreu i no sé si per qui va que visquis a Camprodon, perquè diré que no n'ets pas originari, no?
0: No, sí. Jo sóc el nen de Can Moles, de Camprodon. Vaig néixer a Camprodon als quatre cantons. El que passa que vaig estudiar fora. Quan vaig acabar la carrera de Filologia, em vaig posar a treballar a Barcelona i vaig estar a diferents editorials per Barcelona fins que vaig ser director editorial durant gairebé 18 anys d'una editorial prou coneguda de tothom que he salvat, d'un grup francès que es diu Hachette. I llavors, per un tema mèdic, amb la meva parella vam decidir tornar, ella no és de Camprodon, però m'hi va acompanyar, tornar a viure al poble. I ara ja, des de just abans de la pandèmia, per casualitat, vam ser uns visionaris, vam decidir tornar a viure al meu poble i vivim a Camprodon. I aquí exercim tant ella, que també és editora, com jo, per editorials de Barcelona. Jo, a més, soc soci, com he dit, de Xandri, i a més, els dos tenim una vessant creativa a l'hora d'escriure que intentem vehiculitzar des d'aquesta forma artística. Vull dir que si fóssim pintors pintaríem quadros i tindríem un taller. I en canvi, com que som escriptors i editors, doncs ens passem el dia davant de la pantalla de l'ordinador escrivint.
1: Doncs això en tot cas, t'ha ajudat a poder tornar al poble. I això sempre també és bonic. Doncs no sé, per últim, com animaries a venir algú que té ganes d'escriure? Ja em dic que aquest grup, primer grup, està tancat, però que hi haurà, doncs, això, una...
0: Sí, però que vingui el dia 29, que ens coneixerem, que és una sessió de portes obertes gratuïta, que li explicaré com funciona i si és algú que sempre ha tingut el coquet de voler escriure i explicar històries i no sap per on començar, que nosaltres l'ajudarem a crear personatges, a crear ambient, que l'ajudarem a construir diàlegs, a expressar les seves emocions, tant des d'un punt de vista teòric com d'un punt de vista pràctic, i l'ajudarem a trobar el to per cada text perquè d'aquesta manera se senti orgullós del que vol escriure. Sí. I a partir d'aquí, doncs, si això l'empeny a fer i a continuar escrivint, perquè això pot no acabar-se en un sol any,

0: doncs estarem encantats d'anar-lo acompanyant per acabar fent alguna cosa interessant. Per tant, tothom que vulgui escriure alguna cosa que sigui de per què el Ripollès i tingui ganes d'acostar-se el dia 29 de setembre a les 6 de la tarda al Casal Jaume Nunó de Sant Joan, doncs estarem encantats d'explicar què farem i com pot aprendre a escriure. Bé.
1: Perfecte, Oriol. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: A vosaltres, gràcies. Una abraçada.
1: Una abraçada, adéu-siau. Serà una de les llavors, una de les coses que deixa una persona en un poble abans de marxar. Ho dic per això, per la Pau, perquè és qui va començar aquest taller i qui marxa, però el taller continua. En fi, això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: Jo arribo a la mitjanit, què hi fas tu dins el meu llit? Estic ben desorientat, no tinc cap idea clara, jo ja no hi entenc res del que hi hauria fer, i no sé si ficar-me al llit amb tu.

I el temps passa a poc i aquest blues del desamor omple de pena el meu cor, omple de foc els meus llavis, tu tan freda com el gel. Amb aquests ulls de gat en cel, no sé si vull fer l'amor amb tu o continuar tocant blues. Recolzat a la finestra, sento el meu pols que bateix, sento que no puc dormir, no puc deixar de patir, sexy blues a mitjanit. Això és massa fort per mi, però ja sé que si un dia faltes tu, me deixaré de tocar blues.

0: Sento el meu pols que batec, sento que no puc dormir, no puc deixar de patir, sexy blues a mitjanit. Ens ho passarem molt bé, però ja sé que si mai em faltes tu, no deixaré de tocar blues. Mai deixaré de tocar blues, oh yeah.
1: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més...

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, al cap de setmana...